0: que posaven una escala grossa en el saltar major, i un pelien de purgatoris i remells, i li donen la casa santa, i nosaltres anàvem a fer vela, i la vela avui tampoc no saben què és, perquè no hi va mai, no n'hi ha de fer vela. Llavors anàvem a fer vela a mitja hora cada una, ajornades amb un reclinatori baix, de l'altar, i després, sí, llavors provar i cantar tota la setmana, tota la setmana. Llavors divendres sant, també feien la professor, també anaven tothom, homes i dones, a cantar seu, i a cantar, llavors, per Pasqua, s'al·leluia, també. Sí. Però això, ara són encara a l'església, anar a la professor i canten seu i això, però moltes coses que feien llavors, va, no. Estris àgit, les 40 hores, 5 jom, que dèiem un temps, fèiem estris àgit, i ho dius ara ella i les meves, les nostres, i que és estrissàgit, i és estrissàgit, no? Santo, santo, Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Llavors ho feien en castellà. Però cantàvem una tres veus, amb la seva bola, que era preciós. I anàvem allà a cantar, després vespre, fosquet, cantàvem estrissàgit. I ara això, ningú ho sap, de gent bé, com jo, sí que ho sap, però de gent jove ja no en parlen de estrissàgit. Perquè si encujom, els pentecostes, que no sé si saps què vull dir, és que fan, i fan una altra casta de cosa, però no et sembla que va. Sí. Llavors fan les set paraules, divendres sant, el retó de set sermons, i nosaltres anàvem a cantar cada sermó, cantàvem una copla. En violins, era molt polita, però tot això s'ha perdut. Sí. Divendres sant, i els dijous, també. Bueno, m'ho va solidir, podríem mudar-vos-hi de l'Iglesia, perquè que sempre estàvem... I clar, eren moltes funcions que fan i havies d'anar a complir també, si podies, i això.
1: També me'n record que m'ensenyaven unes coses que eren, no sé si eren les set paràboles, però no vull ni intentar-ho, perquè sé que a vegades he pensat, recordar-ho i no ho record. Me'n va mostrar moltes de coses, però a mon pare. Les set paraules era una cosa que és més de la Setmana Santa, el divendres sant, el capellà pujava dalt la trona i feia les set paraules que digué Crist a la creu, quan el Crist va estar penjat a la creu. Set paraules, com per exemple, tenc set, que va dir, i damunt allò feien un sermonet. I mon pare ja sabia amb una historieta, però jo me sap molt de greu, però és que no me'n record gens. No ho vaig deixar tampoc escrit un món ni res i no ho record. Es veu que és una cosa que no devia practicar. Així com això dels batlles blanc i negre cantant, amb els fiats ara tenen molt de nets, en tenc 9, i cantar amb ells i coses d'aquestes. Però altres coses així no ho recordo.
2: Les xapaules era escapallar. Cuiden set paraules, eren set sermons molt curts, però feia sort cap allà. Set sermons, sí. Cuiden set paraules. I això es feia el divendres sant només.
3: Bon Sant Cristòfol, 4 cavalls, mon pare colcava, eren 7. La sumareta, 3... 4 o 5 caixers i el caixer senyor, bueno, el caixer que fa de caixer senyor i Sant Cristòfol era bo de passar en 6 o 7 caixers. Ara és més mal de passar i menys gent que hi ha.
1: Les festes de Sant Cristòfol els he viscut així fa 4 dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a Lota ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls d'aquells que havien fet feina tota la setmana i després el dissabte i el diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no s'hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir carrer cavalls de la plaça d'aquí, cap en el carrer de Mirada del Toro, fins més allà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que cuien coques, anaves allà a fer hores de cola i cuien les 24 hores, perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, el forn havia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem, perquè tot es feia a casa, tot un ajudava a l'altre, i la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre recordo mon pare, que he dit que anava de fer de so d'aquest de recader a l'O, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps, de una cosa així, i així d'alta, de llenya, canestreta que devia ser de fruita, supòs, me la dua plena de dolces, perquè venia Sant Cristòfol.
4: Sant Cristòfol, bàsicament, són els cavalls, no? Pràcticament com es fa ara, però més... llavors hi havia un protocol més estricte que et seguia més i era diferent també en quant a les completes i el jaleo. Ara es fa primer completes i llavors jaleo, i el jaleo dura fins que vols. Abans no, jo record quan jo era lot i, bueno, i fins bastant, no fa tant d'anys que sols va canviar, que primer es feia el jaleo i després i feien les tres voltes i després es feien les completes. Hi ha que dir que ara hi ha 40 cavalls, llavors hi havia 4 o 5. I, clar, era molt, tot era molt més reduït. I de més antic, el que dona nom a les festes d'estiu de Sant Cristòfol, que els diem Sant Cristòfol de les corregudes. Perquè bàsicament, d'antic, el que es feien eren corregudes. Aquí en Escós, que es diu, aquí baix, allà hi ha unes tanques llargues, i allà corrien els cavalls. Corrien cavalls, corrien ases, matxos, i també corrien homos i al·lots. Sí, el jaleo i la música del jaleo això és pràcticament modern.
2: El gin era el que anava davant, gin i conyac, i per festes, si andava molt enrere, es bevia poca cosa. Me record com va sortir la pinya, que no sé, no el dia xinyava, però me'n record. I llavors la pinya, bueno, va anar un poc avant i me passés sap per tot, que no n'hi ha ara.
5: Bueno, vaig col·locar un any aquí al migjorn, amb el cavall de Vinigal Vell. Era el darrer any que l'any que havien d'anar a Espí i vi en Carlos, el germà, perquè qui col·locava sempre era en Carlos, el germà, me diu, col·loca'l tu un guany. I el vaig col·locar jo. Però no em va anar gaire bé, no, perquè jo no som gaire, no, cavaller. M'agraden molt els animals, però...
6: Sortíem els dissabtes de capvespre a fer voltes després dels cavalls, perquè jo tenia... els cavalls no m'han agradat mai. Però tenia una tia que vivia a la plaça del jaleo allà. I anàvem allà a veure. I llavors els cavalls que va, i sortíem i anàvem a les torroneres, que era el que hi havia. I a vegades hi havia una cosa que podies anar com un columpio, perquè no era... Era una cosa molt senzilla, però bueno... I fes voltes per amunt i per avall. I semblava que hi havia un gentar i no hi havia quasi res, però bueno, allò era la festa. Si podies anar a les torroneres a comprar un anell, llavors posaven, hi havia com una roda i posaven una peça, i si endevinaves allò, clar, allò no es trobava mai allà on hi havia la peça i quedaves sense res. Però coses així. Venien xufletes. Jo m'agradava molt. I les torroneres aquestes venien xufletes. I compraves un pot de coses d'aquesta. També solia venir un ciutadella amb avellanes, amb la panera aquella, i comprava avellanes, si podies. I això era tot. Per tirar aquí no en tiraven. No. però és que no hi havia, no hi havia... Les botigues estaven obertes els dissabtes. Ten present, jo encara no so. Podries anar a comprar si volies qualque cosa, eh? O... perquè en els bars, antes que no vam entrar en els bars, jo ja vaig començar, sí, aniré, però... tampoc no era... podies entrar ben tranquil·la dins els bars, els dissabtes a Sant Cristòfol. No hi havia... és que no hi havia gaire cosa.
1: Hi havia una beguda que era rosella, que la mesclaven amb aigua i era més clareta, rosada, i després les dolces. Allò era refrescos que preníem en aquell moment de la vida. Bars i tot, eh? Si no bevia el licor, un refresc, jo la Coca-Cola me'n record. Molt d'anys d'haver passat sense haver vist mai Coca-Cola, ni haver vist taronges, ni haver vist llimones. No hi havia res de tot això. Hi havia les dolces i hi havia la rosella. Jo crec que el gin ha estat el nombre un. I les herbes ha estat una altra, i és conyac. No, jo, res. Ni gin, ni herbes, ni conyac. Ni pomada, que la vaig provar per saber què era, però només provar. Vull dir, no. Però aquestes eren les begudes.
2: Per Sant Cristòfol, en terme Sant Agustí Vell, que eren molt bons, veníem a deixar-te a Sant Cristòfol a veure el Caleo, i llavors n'hi havia poc, hi havia poc cavalls, hi havia poca gent sense posar-hi. I feies una estona i el diumenge tornàvem a venir a veure una estona de Caleo i a missa i cap allà. Quan era més gros ja els diumenges bon Sant Agustí Vell no ho eren grossos, eh? A Sant Vinigau, sí. Ja van venir diumenge vespre i feies una estona pel poble aquí. En Mariano mateix va sortir. I en Carlos i en Jaume, però en Jaume ja hi estona que és mort. Que es van sortir, però ja no vaig sortir mai.
6: Bueno, solien treure vestit nou. Volien treure un vestit nou per Sant Cristòfol, sí. Però... bueno, ben tapadetes, no és que n'haguéssim vestir anys. Però sí, això sí, sí, però... perquè anàvem a missa, eh, bueno, i... la missa dels caixers... i això... però... no és que no... futbol, llavors fèiem futbol, que no és que n'hi hagués sempre... però és que diumenge de vespre solies anar a futbol. Ball. Fem ball a la plaça, també. Però, bueno, això ja... 15 anys o això, 16, o sigui que ja hi anava, però tot d'una, de petita, d'aquesta, no.
0: Tenia 15 anyets, jo, i ell 18. I vam, abans, no sé, vam un any per Sant Cristòfol, vam estudiar a ballar, perquè llavors ballàvem. Era l'únic que hi havia, en Sant. I d'aquesta manera va començar. Llavors, mos passejaven. Començava de vespre a l'església, fins a Cana Pilar, el restaurant. La gent es passejava. Era l'únic que hi havia. Perquè ningú, de bars, de dones, no anem a cap mai. No anem a cap mai. Mos passejaven, i llavors, diumenges, mos passejaven. Qualque setmana, llavors, de gambes, com van començar a festejar. Ara, aquesta fa gambes amb en Miquel de... I ens vam conèixer així, i vam festejar 12 anys, i de casat 58.
3: Saps que nosaltres vam a feina a Can Rita, i ells estaven a vingut a Llot, i davallaven un camí, que se n'anaven a llaurar, d'això també me'n recordo. I ells, qui vols per enamorat? Ningú. Qui davalla per avall? En el carrer. I que aquí davalla per avall va ser... ja ha fet 60, que estan junts. Bueno, han tingut qualque guinea, eh? Perquè jo se'n reunera.
6: És que jo, d'explicar dels Reis, tampoc no ho tenc present. No t'explicaven les coses tampoc com avui. Jo tenc present que m'apartaven d'estudi quan havien de venir els Reis perquè posaven les sabates damunt la finestra i la de davant que donaven al carrer, que el vespre dormien a cavall perquè així els Reis i posaven les sabates allà damunt la finestra perquè me deixessin els regalos. Però bueno, deixaven poca cosa, per això sí que me'n record, que m'apartaven d'estudi perquè els Reis passaven, posaven damunt aquella finestra.
4: Bona, una educació que llavors era norma general, diria jo, totes, molt, molt influenciada per la religió, com estem parlant del temps del franquisme, que la religió tenia un pes important en l'educació dels fills d'una família, no? En aquest sentit, sí, un poc marcada per l'aspecte religiós i no fer segons què, perquè no estava ben vist, perquè...
6: Llavors havien de fer dijunis, això era, però altrament no ho érem, no teníem de dir això, allò, no, que nostra no ho sentia dir de res, de que fóssim supersticiosos en coses. Ah, perquè allò, els divendres sants no podíem menjar res, i quan eren curama no podíem menjar els divendres, havíem de fer dijunis, i no podíem menjar sobrassada ni res. No, jo que nostre no, perquè ma mare era amb això, m'anava molt d'ella, era molt devota i anava molt en sèrio amb els dijunis, no és com ara, que no em feim. I no, i jo som un car, els divendres sants solia fer. Jo li deia si mateix no fa els altres dies, que vull dir que... Però no. No ho fem. Bueno, no ho fem, t'ho dic. Llavors sí. Però no ho eren supersticiosos, tampoc. No, que nostre, no.
0: La boda, bueno, també bé, perquè llavors fan les convites a casa, no hi anaven massa restaurants, no, perquè ens van casar l'any 62. Dia 8 d'octubre del 62. I van fer, bueno, que van anar a l'espada d'Iglesia, a la casa de l'àvia, van fer el convit, van convidar els cosins i van convidar, bueno, bé, una boda bé. Van anar bé perquè eren tots, encara, i bueno. Bé, van anar a Barcelona, perquè estàvem en una societat que és de la Divina Pastora, pagaven cada mes un poc, i de bo, quan te casaves et donaven 2.000 pessetes. I van dir, tenia un germà que estava a Barcelona, era un ràpid, i van anar fent tots els altres dies a Barcelona aquest germà aquest, amb el regal que mos van donar llavors, sí. Va ser tot. Sí. I encara gràcies, perquè n'hi havia que no anava al món. I nosaltres amb això vam poder anar, sí.
6: No mos van moure del migjorn. Van anar a Sant Tomàs a fer un dia... un xalet i poca cosa més. Molts en fem, però molts no. I nosaltres no m'ho va tocar, de viatge de nois. No. Bé, molt bé, perquè va tenir tota la família i amics, i però bueno, no com avui en dia, però ho van fer... Hi havia aquí el bar La Palmera, que tenien el que era el saló de cine, que feien aquestes festes, i tot casero, com aquell que diu, però bueno, vam ajuntar tothom i vam fer això, sí. Però de viatge, res.
7: I així vaig anar. Llavors vaig conèixer la Lota i vaig fer la temporada aquella i ens van casar. Però el dia que m'ho van casar d'un setau de s'equivava, el convit, un pa de 2,5 quilos i una truita d'ous, patata. Això és el convit. No hi havia pasta. Ni ella no tenia son pare, només tenia germans, i la majoria tenien sa mare, devia donar-te un i un altre, els pagesos, i fes un país de muntanyers, perquè no tenia res.
6: Bueno, un quart moble, sí, i llençols, i això sí, i la roba de casa d'aquest, i això sí, però allò és el mateix, és el que donaven a tothom, per exemple, que... perquè avui, és que avui en dic que ara no sembla de res, però llavors se do però doblers, no? Ho he de començar de baix i ja mos van casant deutes perquè van comprar aquesta casa i bueno, i tot, però gràcies a Déu, llavors se s'ho ha aclarit i avui en dia no passes pena per viure, però bueno.
8: Fan les porquetjades que hi havia totes nets i fan una gran festa i allò, no sé, era diferent. Mos agradava molt anar per allà, per la torre, això. Baix de tot, hi havia un tipus cova i allà fan les porquetjades allà, mataven els porcs o el que sigui i fan, bueno, la carn i fan el botifarró i, i després pujaven, perquè això era com que vagis d'aquí... L'entrada de la torre era aquí, el pati, per davor el pont, però era davallant la cova aquesta, després ho pujaven tot i feien un dinar, la casa del pagès, diguéssim, i els al·lòs corrien i botaven i cantaven i som esborquetjades i coses així. Això feien, no feien res extraordinari, no?
2: Llavors, quan érem per Sant Agustí, suposant, o res. I quan vam assajar el poble, bueno, el dia de porquetjades, com que hi havia l'avi, nosaltres, un pare de ma mare, i mentre nosaltres vam ser a bot, eres que ho duia. Mon pare era sol, no li havia de tocar cap mai de porc. Era l'avi que ho feia tot.
5: Allò començàvem, per matar el porc, el pelàvem dins una pastera que deien, el pelàvem i després el agafàvem, el posàvem de panxa damunt d'una taula i l'obríem per l'esquena. No l'obríem per la panxa, l'obríem per l'esquena. I llavors ja estaves per fer els cuixots, i aquest, això per fer les sobrassades, això per fer botifarró, això per fer... I això, els que se n'en cuidava més de tot era ma mare. Ma mare era la jefa de tot. Ma mare, això ho heu de posar aquí, i llavors posàvem fort escapuador i ho havien de rodar a mà, perquè no ho fèiem a màquina. I ara els ganivets no tant, perquè eren un ganivets que feien així, com a creu, i ara no tant, vinga, agafar una llima i esmolar una estona, que... Ara fan un poquet més bo. Ah, no res. Fam i feina era llavors.
8: Això per ells, pels pagès. Pels duent... Bueno, pels... I sa tia m'ho anava a repartir, perquè allà en aquest temps ja hi havia una tia meva que feia de pagesa. I clar, deixaven una part pel senyor i després l'altra era per ells. Sa sobrassada, cuixot i... els ossos aquests que posaven en sal per fer xiurons i coses d'aquestes, que posaven unes ancolles grosses i posaven... Clar, després no hi havia neveres per guardar ni congeladors i posaven els ossos i carn així allà dins per fer guiats i per fer coses d'aquestes. Sol que jo...
5: Normalment, com més érem, menys ens enyoràvem, eh? No. Tots els que podien, cosins i ses al·lotes dels germans, ses nòvies, tothom. Quan teníem el porc obert, bueno, ara hem de fer ginet, no, gin no, el ginipalo. Però llavors era el ginipalo que anava davant. I hi ha una germana, Anna Maria, que viu al migjorn, i aquella un any, era joveneta, li van penjar la coa. Li va caure tan tort i que cada any no volia sortir per res perquè no li penjassin la coa. Això era un... no sé què era, una cosa que té que dir... que el gust era veure un qui duia la cua penjada i no es havia temut que la dugués. I la festa era aquesta. A veure, qui podia penjar la cua a un? Sí, amb un agú impartible. I a vegades ens enredaves allà i... Però la Maria, la germana, li va caure... I no sé, devia tenir...

0: va ser un poble que van fer moltíssima de festa. Hi havia moltíssima de gent a tots els llocs i anaves a peu per tot. Veus, jo me van ensenyar una poesia, i però me la van ensenyar per dir-la a Mercadal, perquè jo anava molt a Mercadal quan era a Olota, perquè la meva germana se va casar amb un mercadalenc. I jo, com que hi havia molta diferència, ella ja era una jove, ja era una fieta, i quan feien vacances, la meva mare també anava a fer feina, me n'anava a Mercadal, a casa família del meu cunyat, i allà eren espai i sa mai meves, perquè Mercadal, en temps antic d'en pai i mai, ara no sé què diuen avui en dia, però no son pare i sa mare els hi deien pai, espai i sa mai, i eren els meus. Jo anava a Mercadal, i allà ho passava molt bé. I mon pare, quan era carnisser, anava també a comprar el bestiar pel lloc, i jo també sempre hi anava. I vam anar molt a un lloc que és d'Espoimal, encara hi és. Vam fer molta amistat amb aquesta família. I la Mare de Déu va anar primer a Mercadal, antes de venir mitjorn. I vam voler que jo digués una poesia a la Mare de Déu. I una filla del doctor Camps, la senyora Lola, me la va ensenyar, la va escriure a posta, és un nebot seu, el senyor Toni, era capellà, i va escriure la poesia a posta per dir-la a la Mare de Déu del Toro. I la vaig dir primer a Mercadal, però clar, allò va agradar molt. I el migjorn, el dia que va arribar la Mare de Déu, vam anar a Quibont, allà, que es diu, una banda, l'O i l'altre al migjorn, la mitgera de l'O al migjorn, vam anar a esperar la Mare de Déu allà. Nosaltres anàvem vestides amb el vestit de fandango, les vuitalotes, i duem un cobus plens de flors i tiràvem flors a la Mare de Déu. Tothom hi va anar a peu allà, i hi ha un tros de caminar. Tots hi vam anar a peu, hi va haver una gentada. Després, quan vam arribar aquí, la senyora Lola tenia el seu coro preparat darrere el cor, allà, preciós, amb unes veus precioses, i va venir una joveneta d'aquestes i diu, la senyora Lola diu que venguis darrere el cor. I jo hi vaig anar. Jo no he fet boc per cantar mai, però bueno, vaig pensar no sé què vol. I me va dir, vull que diguis la poesia, que te la vas dir Mercadal, però ara avui l'has de dir migjorn. Vaig dir la poesia a la Mare de Déu del Toro, dins l'església que estava així. No m'ha fet por mai, això. Es veu que vaig començar de petita i precisament et sortir així no és una cosa que m'apuri. Vull dir, ho tinc bo de fer. Bueno, és a la Mare de Déu del Toro. La muntanya més alta, a vos, reina sofrena. Dins vostre esguard contemplatiu, tota la illa somriu, lluminosa i serena. Vos la mirau senyida, d'escuma i de blavor, oberta a les ventades, oberta a la claror. Veig els bous que pasturen lentament, els sembrats, els llogarets, les viles, les ciutats, els camins que la mai en la terra fan sofrenen, de bon les naus fan proa i de bon les veles venen. Me sembla que era una cosa així. Per vos, el primer vest de l'alba, la primera ullada de la llum, també per vos. La testa us humideja la clara cavallera. El sol que d'aure espigues, primer us emmorení. O reina de muntanya, donau a nostres planes les pluges primerenques i tardanes, l'unció de la llum i el serení. De vos les generacions pugen en cants i oracions, d'ençà la clara nit que aquí teniu estatge. Dels camins del cel donau guiatge, vos que sabeu tots els camins, vos que sabeu tots els destins de l'illa ben amada. Donau-li nova vida. Donau-li impuls victoriós. Mai dels segles a l'embat tempestuós. Perdi son pas. Donau-li set de la llum sens mida.
1: I allò, jo, un record que com a molta festa, no sé, jo, perquè jo era l'hoteta, per fa anys d'això, per sàvia m'adu 8 anys o 9. I jo era, sí, no sé, devia tenir 9 o 10 anys jo, me pens. Jo, en tenc 80, eh? I ell era, té 8, 9 més, en tenc pens, o de fer és 90, ella. No, 89 de fer ella. Jo. I jo era una fioteta, va de tenir 9 o 10.

0: Sim, um buraco em quatro retratos. E lá havia, com que lhe replegavam todos os gigantes e lhe levava do la mar de Deus. Tem provo só, com que fiquei. E eu me só nele. E lhe olhava, pusava-me na altana, se partilhada. Se tia Maria estava a San Segurato, da Pajosa. E vamos ver os saltacos, e a Mar de Deus, e nós outros estão indo embora. Lá. E se a gente nada mudada, e com uma pantalina, duas mantalhinas também, avó. E duas mantalhinas. Eu só de mantendo mantalhinas, que estas para o Jó, também mais duas. Para me dizer que só, já faz que não dou muito bem. E aliás, já tenho presenças. Se senhores que vinham na Claridas e andavam muitas mantalhinas aquelhas também. E havia-se capelhantes e se agindo de lhocos que foram-se as voltas.
1: Depois aí há coisas de carnaval, as melhores vai ser o primeiro pobre em que temos de dar, porque só venia de tempos antigos, as bailes blanca e negra. Vai ser as melhores, vai ser o meu pai, que ele se recordava de quando era jovem, foi nas bailes blanca e negra. E eu vou tornar a Montana só, e duas casas fora da minha casa onde nós vivíamos, e havia um saló. Aqui vão ter essa polícia ara. Era um saló, e allà feien ball, i van començar a organitzar el carnaval, amb els balls aquests, feien el ball del floc, el ball de no sé què, i llavors feien el dissabte, el feien sempre el dissabte de carnaval, dels darrers dies, ja, feien el ball del blanc i negre. Va ser quan van començar el migjorn, allò se posava un plat, era preciós. La cançó que canta l'huracan, del ball del blanc i negre, els hi vaig ensenyar jo. Ensenyar no, perquè jo no sé cantar. Però els hi vaig dir jo, me la van gravar jo. El ball del blanc i negre ja s'ha començat. Veniu-hi, jovenetes, veniu en el nostre ball, que es diu del blanc i negre i és el seu detall. És cosa molt hermosa i també desinformal. Veniu-hi, veniu-hi, que s'acaba el temps de carnaval. La plaça és plena de disfressats, volta qui volten, ben agafats, i els vostres barbis, i els vostres llavis, feliç sereu. Bé, no la posis a la cançó perquè no sé si la dic prou bé. I el jovent voldria tota la vida poder ballar. Que n'és de bé, quin goig que hi fa. Al costat de sa lota la vida voldria poder passar. Que n'és de bé, quin goig que hi fa. I així la vida voldria poder passar. I prou.
0: El carnaval jo no tenc per bé. Vam fer uns anys que hi havia aquí un capellà, un febrer que dèiem, que era de Ferreries, i va posar molt contra els balls. I no va deixar fer balls. Era temps que jo era, que quan hi, i no havia ball. No feien balls ni pels darrers dies, solament. I jo me vaig topar una època d'aquestes que no... Però llavors a vegades al costat de Can Oster hi havia una botiga, i era una entrada molt gran. Jo tenc present que un carnaval de que van fer ball allà, però só quatre músics d'aquests així, i llavors aquí on ara hi ha els municipals, també era una sala gran, allò que fan feina els sabaters, també hi fan ball, el carnaval, però és que no hi havia res per fer ball. I un any van fer per dins Esperi, o di la Palmera, bueno, la Palmera no, però casino vell, diguem, però eren mateixos ells, i feien ball allà, feien ball, però per anys que no ho volíem fer, no volíem fer ni siquiera de ball, sí, i tant, i això encara hi ha anat en aquest, però van començar, sí, aquell, a la Palmera ja el feien, però antes també ja l'havien fet. I en els blancs i negres, que jo tinc un pa present, era aquí on hi ha la policia. I van fer el blanc i negre. Jo el primer, un, que els amics ens van disfressar, no res, com de senyores andaluses, o no sé què era allò, perquè... I jo no m'agradava. I vaig anar, bueno, vaig anar perquè amb amigues, però ten present d'aquesta vegada i una altra vegada que em vaig disfressar d'home. El disfressar no era el meu. I així començàvem amb els amics, anàvem a sopar el darrer dissabte i tots anaven disfressats, menys un altre dos. Això no, no m'agradava, no. Però sí, n'hi havia un, Menorca, que deia que li agradava molt, que li era tot sol i posava vestit de dona o vestit d'una altra cosa i sempre i venia a sopar o això disfressat ja. I llavors altres, però jo no, perquè no m'agradava. Dues vegades estem present i prou, no m'he disfressat més.
2: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: cap aquí.
1: Si em vols animar sa vida, vine cap aquí, sí, sí.
2: Bon dia.
1: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defensa la seva pertenença a mitjorn?
2: Mitjornalitat, no?
3: Mitjornalitat.
2: Mitjornisme.
3: Mitjornisme.
1: Mitjornalitat.
3: No m'agrada.
2: En dièresi.
1: En dièresi, aquí no hi ha.
3: La mitjorn s'ha posat.
2: A qualcuna, te cerquem qualcuna.
1: Només n'hi ha una.
2: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
1: Sí, la segona, no?
2: La segona.
1: La segona, no.
2: Sí,
3: bueno, pues ja miraré on estan els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
4: Sant preferit?
3: No, la meva relíquia preferida. Òbviament el Sant Propuci. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha d'anar pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir,
4: hòstia!
3: Bueno, eres fill de Déu, devia tenir una xorra increïble. Però bueno, ja està. Fins aquí la meva aportació.
4: Anava a fer un xiste.
1: Bueno, digue'ls com es diu xiste.
3: Un xistat.
1: Va, què m'ho expliques avui?
2: Entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
3: Correcte.
2: O tots els que s'han mort el 2024.
1: Començar col·leccionismes.
2: Exacte.
1: I coses d'aquestes.
2: Exacte.
1: Col·leccionar.
2: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Vamos.
2: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
3: En sèrio?
1: Hem tardat 30 anys?
2: Hem tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
1: Com hem d'acabar la carretera en dos anys?
2: Us solien escriure en majúscules.
1: O sigui, paciència, a poc.
2: Clar, però en general...
1: En general...
2: Institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia en moltes coses, s'estan actualitzant en moltes altres, i comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
4: I... Va per tandes.
2: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, s'ho han de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir. I clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
3: I si volies escriure internet antes?
2: El què?
3: Si del 2020 et volies escriure internet, volies posar entre cometes?
2: A veure,
3: interxarxa.
2: Escriure s'escrivia, clar, de fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen. Uh-huh. És a dir, no s'inventen les coses d'una manera per l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia en majúscula.
3: Ah,
2: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula.
3: Okay.
2: Si mirau documents de fins ara, en general tots els que han passat per correcció, en general bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
3: Gràcies.
2: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat enguany.
3: Datàfon?
2: Datàfon, sí,
3: no,
2: sí.
3: No,
2: el que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
3: Ja, tio, salta i vagi a fer el bus.
2: El drama que serà, això.
3: Salta i vagi a fer el bus, vaig fer un poc.
4: En negre, no, el bus? Sempre.
3: Sí, sí. Sempre en bé.
2: Sí, sí, sí.
3: I fiques-hi en su butxaca i diu, bé, si ja està.
1: És increïble.
3: Es va?
1: Sí, me sembla increïble.
2: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dur targeta d'autobús, però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta?
3: Que són caos increïbles.
2: No deuen tenir ni euros, els guiris, deuen venir lliures.
1: Jo crec que és un acord amb els taxistes. que sí que tenen datàfon.
3: Ostres!
1: O sigui, aquí o sigui, confabulacions és que vulguis. Pues no, sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro.
2: M'agrada la teoria.
1: Bona teoria.
3: Ja pot ser.
1: Demà ho escampant per un bar de mou i aclarit.
3: Ja està, va. A la infanta i ho aclarim.
2: Però bé... Tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com datàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos, en pesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja han afegit o de la filla.
3: Molt bé.
2: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
3: Ja.
2: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
3: No entenc, perquè... no entenc res del que dius. Serà que és molt de matí?
2: No.
1: Ostres, això reduirà molt les faltes.
2: Clar, jo me quedaré sense feina, entre ChatGPT i això. Això...
3: Ara que ja ningú telefona a ningú mai.
2: D'aquí dos dies.
3: Ara arriben aquests. Però si em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
1: Hem de tornar a la telefonada. Eh?
3: Hombre, pues clar.
2: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar. Es cridar. No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
1: Fot un crit.
2: Cridar també és agafar el telèfon i...
3: Vale.
2: I dir-te, uep, com anam?
3: Una cridada.
2: Exacte.
3: Vale.
2: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos a paraules que ja teníem.
3: Perquè si no digui Satisfyer, digui vibrador. Que està, ja està bé. Doncs.
2: Ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
1: Satisfyer
2: és un, no?
3: Sí, bueno, com es denona, que ho volen evitar. Que digui Satisfyer i que digui vibrador. Molt bé, catalans.
2: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
3: Ja.
2: Però Danone... Iogurt en té final.
3: Iogurt en té final.
2: Amb villatina i té final.
1: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone?
3: No. Però
1: que ja ho van dir una vegada.
2: Era un senyor, el senyor Danone era un senyor sefardit, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardit, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
1: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Dan Juan.
3: No, pot ser.
2: Dan o d'aquest.
3: Sí. Això és impossible.
1: Dan Juan.
2: No, pensa que eren sefardites.
3: No.
2: Xerraven un castellà raro d'aquestes sefardites.
3: No, m'ho crec.
1: Lliçó de màrqueting nombre 1.
3: Ves igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
1: És així. Dan Juan, Danone.
2: Dan Juan.
3: No, pot ser.
1: Bueno, cerqueu en el xat GPT.
3: Danonet.
2: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. D'en Guam no me sona. Me sona que era una altra història, però això, el tema que tenia més a veure amb la xafardita.
1: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó. Nombre 1 de màrqueting a la universitat.
2: Ostres. Tenir un fill, doncs, d'en Guam.
1: No. És així. Això, poques coses me van quedar gravades, però aquesta em va quedar gravada.
3: Dan.
2: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana hi era, però autocaravana no. Blister, també ho tenim ara.
3: Un blister.
2: Un blister de cervesa.
4: Blister. No,
2: amb accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
4: Blister in the sand.
2: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
4: Molt necessari, ara.
2: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
1: En afegites ni pa.
2: En afegites ni pa.
3: Després,
1: Després de 50 anys i xerrutes bacalao, ara en afegites ni pa.
2: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
3: Un exemple així, normal.
2: Un exemple qual.
3: I quedaran abans de esnifar? Aspirar.
2: Aspirar pel nas.
3: Aspirar pel nas.
1: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran aspirar.
2: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotint, també l'han entrat en el diccionari.
3: Què?
2: Garrotint, agarrotint, agarrotant... De la vera,
1: de Lleida.
2: Vera, de Sant Joan.
3: Què és garrotint?
2: És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
3: Aquesta glosa, no.
1: Ja, garrotint, és com...
2: Un garraf petit.
1: Com es diuen?
2: Quin drama.
1: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotint, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va...
2: Corranda.
1: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
2: Exacte. Paraules noves com...
4: petit.
2: Jihadista.
3: Un garrot petit.
2: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
1: Com s'escriu gin tònic?
2: Tot junt i amb accent a sa O.
3: Gin tònic.
2: Gin tònic.
1: Gin tònic tot junt.
2: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
3: Era un drama social, jo.
2: Hòstia, per
3: jo
2: era un drama.
3: Dit, ni
2: I ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres,
1: perdona,
2: tenim pàdel...
1: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
2: Clar,
1: com li deies?
2: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem sí. Prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
4: Un xivic de llana.
2: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí la pega.
1: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
3: Kebab, ha dit.
2: Després de gorro ha dit kebab.
1: Bueno, gorro s'escriu en bo final, no?
2: Clar, G-O, R-O.
1: Clar, clar, clar.
2: Sí,
1: clar,
2: no, clar.
3: Tot és tu, que és filòleg.
1: Clar, clar, aquí no hi ha res clar.
2: Clar, saps? Jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment, són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell, perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
1: Està actualitzant.
2: Exacte.
1: Encara tens feina, idò. Encara...
2: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, pa de pita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
3: Ronyonera.
2: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també...
1: Xistorra.
2: I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. El novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
1: Serà mal d'acabar, s'any.
2: No, ja ho aclarim. Però tenim una nou. Fins ara me costava molt, perquè una nou no sabia com escriu. No? Los Nogales, que teniu a mitjorn.
3: Com es van dir?
2: Els Noguers.
3: No, els Noguessos, no sé què vull dir. Mitjorn. Va, mitjorn.
2: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou.
3: Ahà.
2: Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
4: Mare de Déu.
2: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
3: Com els majorets que ens van posar de moda, 90? Podríem passar la mateixa. Sí, o no? Tu recordes que mitjor un grup de majorets
4: aquí a Mercadal també n'hi havia
3: en plan, què, esto què?
4: Pues
3: un poc això, saps? Estaven les festes allà ben tranquils. Ah, sí, típic.
2: Sí, sí. I res, paraules també que...
3: Una abraçada als meus amics de Gran Batucades, que són un quant.
4: Ens estimem.
3: Espero que no escolta Radio Far, que estic escoltant la Cope.
1: Escoltau Radio Far.
3: Sí, sí. Ara sí, antes no.
1: Les batucades, antes de començar, haurien de donar taps a tothom.
3: Bon, sí, no sé.
2: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que han afegit una definició. Per exemple, baguet, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
3: Ah,
2: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. I aquesta és la afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo això com ho escric, no? I ara ja podem escriure tireta. A la tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòsit.
3: Toma, perfectament definit.
2: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula, de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
3: Això és una...
2: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
0: Hòstia, això...
3: Sí, és el millor porcatjada. El millor 10 segons de porcatjada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Catalunya en ondes, tots ens ondes per tu.
0: Hòstia. Fem història.
3: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
2: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
1: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
2: En Siber hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
1: Si estiu llençolada, tu. Llençolada.
4: Bueno, augment dels vols de València.
1: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
3: Molt bona, aquesta.
1: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Gisè, per aquesta secció, que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
3: Adéu.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far

Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol?

0: Per què hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui? Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge. La mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això, l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Tonyana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal la recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals que fan una producció que deixa espai a la natura són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Surro fins a la finestra, que ja més vespre. Surro fins a finestró, que fa foscor. Nena, no siguis tossuda, que surts a lluna, nena.

una jove somiava de Sant Lluís. Somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un val saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyac.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016.

porqueria, jo ja ho sé. En el 409 i en el 2000 també, que sempre hi ha hagut lladres maquiavèlics i amargats, desastres i estafats, i algun home de bé. Però que el segle XX és la disbauxa, ja no cal negar-ho, doncs no fa cap falta. Vivim tots barrejats com una sopa i com una tropa, tots uniformats. Avui ja no és cap problema ser recte o ser traïdor. Ignorant, savi, lladre, generós o estafador, tot és igual, res és millor, tant és un

pot, que sigui metge, pixarreixa, rei de bastos, cara dura o polissó. És falta de respecte, és un insult a la raó. Qualsevol és un mec, qualsevol un senyor, mesclat amb Stravinsky, va Sant Jordi, la Coco, Capone i Napoleó.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Era un gran fill de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fill de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fill de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fill de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fill del món. És un gran fill del món.

0: Lletra Ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Sí, és com que bueno, tens aquí coses i com objetos de la suerte d'aquests, com es diuen. En realitat no els utilitzes, però bueno, tan allà.
1: Un fetitxe.
0: Fetitxes, això mateix.
1: Però és que és raro, el fetitxe, perquè fetitxe també és l'altre.
0: Sí.
1: L'altre que no estic mencionant per la inhibició o per la repressió. Em molesta que repressió sigui repressió i no repressió.
0: Repressió.
1: És com que hauria de ser repressió. El meu cap és repressió, no repressió. I l'altra vegada, quan ho vam escriure,
0: sí,
1: m'ho vas tu corregir. M'has dit, no, és amb dos S's, repressió.
0: És amb dues S's.
1: M'ho vas dir tu.
0: Vale, espera, vaig a
1: comprovar-ho. Però em molesta molt. Llavors vull que quedi clar que diré repressió, però jo voldria dir repressió. Repressió sona més de repressió que repressió.
0: Repressió. Repressió. Absolutisme, autarquia, autocràcia, autoritarisme, bonapartisme, cesarisme, despotisme, dictadura, dominació, feixisme...
1: No, perquè avui no era la inhibició.
2: No són hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

oral. Es badalla en sa porta, en sa clau ancestral. Com els vents de silla, sense impediments. Raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si es calçant sa sabata i fermam esperó, no farem bret.

volen secar la poder o s'arregar de descar. Et sac d'esblat fort serent, la cadira d'un descans. Sues que l'ombra, un glop a cabra salada, en esmortant secret, fins se valdritx encantada. Es pa gros bereneta, sa pell a cala escorxada, somiant cala entusqueta, es degullit sa brava. Les macats, a taules a taulera, un gut es pla de mà, ocell a sa falcó.

0: mira llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Burgajades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

part del bosc, part de la platja. Avui tindré l'únic que em falta.

propria via al tren. Han crescut unes flors malgrat la salabror del mar.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la setena edició del Menorca Dogfest, en aquest podcast Gris Mig, dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, clar, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Et volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Al nostre hivern, l'herba és verda. La combinació d'episodis periòdics de pluges, de serenes carregades d'humitat i de poca insolació efectiva fa que hi hagi vigor botànic als camps menorquins. Moltes plantes de cicle anual aprofiten el moment per lluir.
1: Època de muda. Capítol 22. L'escletxa de l'exoneració.
0: Vora les antigues parets, alçades peça a peça, s'hi arrecera també una diversificada vegetació silvestre que se salva del pas de l'arada. És una suma interessant per a molta fauna, que troba l'amagatall d'arbusts, d'arbres i de milers de forats entre còdols. La ramaderia extensiva ha imperat tradicionalment per aquestes terres des que els primers pobladors arribaran acompanyats del seu bestiar, que es veu que ja brostejava sobre l'illa. Una activitat que ha ajudat a mantenir els camps especialment dedicats al món agrari. Menorca es mostra encara amb uns paisatges rurals que fan goig, que impregnen els sentits. Els nadius els omple d'afecte i de sentiment intern. Els externs els impressiona per l'explosió de valors combinats i els que es miren al món amb ulls de màquina registradora el fa salivar. El nou model econòmic que va arribar a la segona meitat del segle XX de la mà del turisme va obrir oportunitats i amenaces. Un dels perills més clars és el de l'urbanització, de la construcció d'edificis que esquitxin l'escenari que s'ha aconseguit salvaguardar a partir de molta feina. Un temps després, en el canvi de centúria, es va tenir la gran sort de fer coincidir gent que prenia decisions valentes amb l'existència d'una societat organitzada i conscient. Així va sorgir una planificació territorial que prohibeix els nous usos residencials en rústic, un dels criteris que han ajudat més a salvar l'illa de la voràgine parcel·lària. Però hi ha equips especialitzats que no descansen a l'hora de buscar escletxes per on aconseguir l'anhelat rendiment econòmic, àgil i generós. I s'estan començant a veure moviments que enfosqueixen l'horitzó. Les restriccions urbanístiques no s'estenen igual a l'activitat agrària, per quan es considera que és qui ha de gestionar tot aquest patrimoni escènic. Per això es permeten volums nous de fins a 1.500 metres cúbics, sempre que estigui molt ben justificat, en base a necessitats de producció primària. L'obertura de mires permet, fins i tot, exonerar puntualment alguns paràmetres establerts. I aquí, a l'esquerda, la fissura, l'interstici que s'està començant a usar per plantejar grans operacions d'edificació en el sòl rústic menorquí. Una de les darreres autoritzacions per exonerar volum autoritza un edifici de nova planta de gairebé el doble del màxim previst. Ara s'ha justificat per fer l'elaboració de la collita. Però si d'aquí a 4 anys, posem per cas, es diu que el negoci agrari no troba viabilitat per funcionar, què en farem d'aquest gran edifici? No siguem innocents. Molt manco en un moment on Menorca és de totes les publicacions del luxe immobiliari. Quin ús li donarà un nou propietari en cas que la finca canviï de mans? Quin precedent s'està escrivint amb una excepció d'aquesta envergadura? Podria passar que, per no voler definir els límits de les exoneracions, ens trobem amb mesures teòricament dissenyades per ajudar el camp que hi acabin anant en detriment. Els edificis són com el cavall d'Àtila. Per on passen, ja no torna a créixer l'herba.
1: època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
1: I... Com els roscones de...
3: Si sí, avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a Nesbar a demanar i no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser, perquè quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale. Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gracias.
0: Sí. Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal, saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així.
1: Són els temps
2: aquí,
1: que vivim.
2: Jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya.
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental. Senyor.
2: Ara, senyora, saps? Amb gent, quines solucions tenim en un cas així?
0: Anem a
2: posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Quan dèiem un cafè és un cafè, i un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no mos confonguem amb un cafè amb gel. Un cafè amb gel és cafè con hielo. No mos confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però l'hem molt semblant, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, soci és amor, la Ciutadella es complica en sa vida, però...
0: M'estic deprimint, la veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres vino.
2: És un
1: que
2: vino,
1: vi.
2: Saps?
1: Té el doble de lletres, supercomplicat.
0: Cafè, però ara vino ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tothom. Vi.
2: Però va, jo amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar

0: de cambrer qualsevol banda, no? De països catalans, no? És a
1: dir, ràpid.
0: Paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula. En principi.
2: Quina taula més rara. Sí, sí. Allà cada un l'agafat.
0: I... Però bé, si després d'això no us entenen, clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
3: Vale. I això, però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just... No te fotrà si estiu a l'aire o...
0: Hi ha diferents opcions, avam, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen, avam. És a dir, també mos han trobat tots que mos han dit a vegades disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega.
2: Cap pega.
0: I t'ho explico, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I les vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
3: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, o sigui, et diuen aquest no perquè no l'entendré. Saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
2: També.
0: Això podria ser pràctic.
3: Vi no, no? Cafè...
0: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5...
3: Mira, la carta del bar, la carta del bar.
0: Sí, no? I després, és hora de pagar, tothom t'entén, eh? I després,
3: sí, és hora de pagar. Quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
0: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Sí.
3: Bon dia i gràcies.
0: Però nosaltres, això, mal educats mai, eh?
1: I
0: per tant, no, gràcies i adéu, eh? És a dir, després això, és a dir, també un mètode que funciona bastant és si quan te diuen en castellano, si una mica de mala manera, també pots dir no vull. Ho he provat mai de dir no vull.
1: No lo hablo.
0: No, jo sí que el xer, però no el vull xerrar aquí ara, és a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa la vida.
3: I si li dius no puedo?
0: No puedo.
3: Hòstia, no puedo. No puedo. Clar, sí, en castellà, per favor, no puedo.
0: Estic
3: no
0: visualitzant puedo. Massa xiquito de la calzada.
2: No puedo.
0: D'una manera mitjanament seriosa.
3: Li fas un xiquito.
0: Quan te diuen en castellano és un moment de tensió. Clar, jo ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo.
3: Mira. Saps? Esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
0: Un altre mètode, o sigui, una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, jo m'han dit, a mi pueblo se habla español, tu a mi me hables de español. Hòstia. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar 4 tapes, 4 més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està.
2: Hòstia,
0: no ho toquis, no ho toquis.
2: Ah, no ho toques, no te menges les tapes?
0: No.
2: Ah, putes.
1: No, un calamar. Això ho fan a València.
3: Un calamar al manco, cony.
0: I bé, si
3: l'agafes i fuges.
0: Si comencen a tirar...
3: Un calamar, una patata... Te'ls apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego, una piloteta...
2: És un simbà simbòlic, un sansapà...
0: No el consumeixes, tampoc.
3: Això...
0: Poseu vots les piles,
3: això ha passat,
0: que volen centesos.
3: Això ha passat, no en 4 etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
2: Se'n
3: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
0: No, aquí el tema és això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada qualcú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos fer entendre,
3: molt
0: al final
3: difícil.
0: És el que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí mos coneixem tots massa per fer aquestes coses.
3: O que les camisetes en vas de sou duguin els cambrers.
1: Sí, saps?
2: I tu li apuntes.
3: I dius, mira, este...
2: Dos d'aquí, tres...
4: I si, si, si, si ets fumador, no pots sortir corrents.
2: O menjador de polvorons, com jo.
4: Jo. Jo faig dos metres i no, no puc més.
0: Clar, sos, una, sos un tema que no...
2: Ai,
0: no,
2: per
0: no,
2: favor.
3: No havia... Tu penses totes les teves possibilitats.
2: Clar, que tu fas maratons, clar, tu... Sí, si arranca a córrer
4: i
2: tu
4: reparies,
2: hòstia, clar.
0: Tu hauràs de practicar, mira, tranquil, jo t'explico, eh? I t'has de presentar tàctica més...
4: Donar avantatge.
0: Més d'acord, eh? És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, si tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
3: No, però... no crec que cap de nosaltres surti corrents d'un bar.
0: No, jo no ho he fet mai, això. Però,
2: no has fet no vegades... mai un Simba, sí, sí. Ets hòsties, on jo n'has fet.
0: No és bé, eh? Això no me sona, eh?
2: No, no te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
0: Ah, això també pot ser.
2: Perquè anaves inspirat.
3: Ah!
2: I jo també.
3: Tenia una inspiració.
2: I jo també.
3: Que us corria.
2: No, no era per motius lingüístics, però sí.
4: Manxanilla...
2: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
0: Un sense pa.
2: Un sense pa. Sense pa. Clar, això també.
0: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
2: Sense pa.
0: Per un simpa.
2: Fem un sense pa.
0: Però bé,
2: comença res, tu, després no sé què.
0: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'estat no mos els garanteix, no? Com el tema de l'habitatge digne. No? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar, i si com sigui, no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin que no mos entenen, que hi ha maneres de fer mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
3: Un tema molt complicat per acabar la temporada.
2: Sí, sí. Agita consciència, sí. Diguem,
3: sí. Agita consciència. Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
2: Fasca.
0: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant en els puestos i xerrant en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre.
3: Aquí
0: que podem
3: està.
0: Fer quan no mos volen entendre.
3: Bueno, és una ofensa.
0: Mos hem de fer respectar.
3: És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
0: Clar, no, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
3: Bueno, no sé, això no sé si ho aixicarem, no sé si ho aixicarem ara.
0: Sí,
3: perquè lo del Vivi, no? Es publica qualque suggeriment?
2: Vivi, no. Hi ha que pagar les consumicions, sobretot.
3: Pagau, o sigui, ara...
2: Cabrons, hombre. I deixeu propina. I deixeu propina en Andrea, que us dic que fos compte en quant.
4: Deu per...
2: Com sou.
3: Bé, anem a escoltar una cançó que mos proposes tu, no?
0: Clar que sí.
3: Digues, què m'ho presentes?
0: La gran esperança roja, de Sènior i el cor brutal.
3: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del
0: no,
3: cor
0: no,
3: brutal.
0: No, brutal, brutal. És brutal, és una cançó brutal.
4: Tens malalts!

0: francesi surts al carrer.
1: Porcatjades!
2: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Esto tan mal pensa creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far,

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Resulta un poc raro estar en aquesta banda de Radio Far.
1: Sí, sí, sí.
0: Com saps, tenim un espai també aquí a Radio Far amb la Gavi i normalment jo estic a on estàs tu ara mateix.
1: Pues mira, avui te toca aquella cosa de l'entrevistadora que és entrevistada.
0: Sí. Val, Enginy, Càmera i Acció neix, jo sempre ho explic, de sa voluntat per part d'en Pau Salort, que va ser una de les persones que va ser com sa impulsora del primer arxiu d'imatge i so de Menorca. Sempre em deia, hem de fer alguna cosa amb aquest fons, que és el fons de la Unió d'Antics Alumnes Salesians de Ciutadella, el fons de Don Bosco, no? Que en dèiem, que és un fons audiovisual d'un premi que hi va haver des de principis dels anys 80 fins a finals o principis dels 90 i que després ha retornat de manera intermitent, però sense no molt d'èxit, malauradament. I aquell fons aleshores tenia molt de sentit perquè aquell premi, el Premi Don Bosco, es va fer en un moment en què hi havia molta creació a Menorca de cinema documental, de cinema fet amb Super 8 i alguns amb 16 mil·límetres.
1: De quines dates estem xerrant, més o menys?
0: Dels anys 80.
1: Vale.
0: Dels anys 80. I clar, jo quan vaig anar a xerrar amb en López Casas Novas, que va ser un dels jurats del Premi Don Bosco, m'ha dit, ui, però entenc que vulguis fer quelcom amb aquest fons, però el Premi Don Bosco va arribar després de que durant gairebé 20 anys molta gent anònima, cineastes amateurs a Menorca, fessin les seves pròpies creacions i el Premi Don Bosco d'alguna manera va recuperar i homogeneïtzar aquesta voluntat creativa.
1: Vale.
0: Però ves una mica més enrere, estira d'aquest fil, no? I arran d'aquí, d'estirar d'aquest fil, sorgeixen tota la necessitat de parlar del moviment de cinefòrums, de cineclubs, que va ser com el punt de partida d'aquests primers creadors, no? I si m'estic enrotllant molt, m'ho dius, Àlex?
1: Bueno, jo veig com molta informació i me deman com l'ordenes, és a dir, com dius, això hi entra i això no.
0: Clar.
1: Perquè podries fer com quatre pel·lícules, no? Com un seqüela de seqüela de seqüela.
0: Totalment. De fet, el projecte en un inici havia de durar 20 minutets.
1: Ostres.
0: I acaba sent una pel·lícula de 64 minuts.
1: Curta,
0: me sembla. Exacte. Després de moltíssima feina de retar, perquè sabia molt de greu deixar cosetes fora, no?
1: Ja.
0: Hem de dir també que és un documental divulgatiu, és un documental de tall clàssic, gairebé televisiu, perquè la voluntat de ser arxiu d'imatge i so i la voluntat de donar visibilitat a tots aquests fons i a tots aquests directors amateurs, doncs requereix que tingui aquest format, no? Que sigui un documental sobretot explicatiu d'aquell moment, no? De com neix aquesta voluntat de fer cinema, com s'ordena i quins són els principals noms a destacar.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

crescut a Gràcia sota el gambarret. I vulgui o no vulgui, m'han marcat un camí estret.

A mi em passa com tu, m'enyor fora de casa. Una pena, un neguit, una crisi profunda d'identitat m'angoixa. Pens massa en els meus fills. Les ciutats són iguals, sols s'hi pot sobreviure. Jo el que vull és voltar amb el mar d'horitzó per l'univers de l'illa. Faig viatges mentals, exploro versos i llibres. Tenc un atles remput de quan era petit i una brúixola amb vent que assenyala Menorca. El millor de partir és poder regressar. Déu no baixa del cel, l'aventura és escriure.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio
2: és bateria,
0: olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja que teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha música entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, supos sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant en els 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo soc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.
1: A continuació, un tema del disc En s'hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: La Badia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, l'abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credulitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que estipica en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és la importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, la Badia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. És veritat que, ja ho repeteixo, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

confusió. Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Me'n toco un ou? Si just penses en mi com a cançó, per sempre inacabada.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, na Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provinents d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triay Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu.

0: Jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i als que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu, deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
1: Andrea Oyamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit, en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, el cel on van les cales més boniques, el cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc de Nabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlaré en el meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Si dorms de dia i surts de nit i mai te'n vols anar al llit, tu és com jo,

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabou d'Espoble, gravat el 2016.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: que ho som des a vegades quan no veig que vora meu ahir tenc ses coses més guapes.
1: Ai, qui hagués dit que tu anaves darrere de mi de garapes com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest,

0: Fa unes setmanes que es tornen a sentir els clàxons dels vehicles dins els carrers de la ciutat. Senyal que han arribat els que estan de vacances. Curiosament, es mostren més impacients que els locals, que probablement estiguin de feina. És una característica, aquesta de l'estrès que porten incorporat alguns visitants, que facilita algunes reflexions.
1: Època de muda.
2: Capítol 27. Turisme estressat.
0: Les darreres estadístiques oficials publicades aquests dies mostren una reducció dels dies de visita a l'illa per part del turisme. Una sensació que ja es palpava aquí i en altres illes. Això té repercussions ambientals i econòmiques de consideració. Que la gent vengui a Menorca i redueixi el temps d'estada implica normalment un ritme més accelerat en les visites als llocs que ningú es vol perdre. Si has de veure l'illa en 4 dies en tos d'encet, t'has de moure molt més. Si abans feies tot el matí a una platja, ara amb un matí n'has de veure dues. Això són més vehicles a les carreteres, més ús d'aparcament i poca connexió amb allò que realment encara som. Estem compensant la menor estada amb un major nombre de turistes. Una permuta catastròfica, que fa que augmenti la petjada ecològica per càpita, pel viatge en avió d'anada i tornada que fa la majoria, mentre que es redueix el negoci per a les empreses locals. Els problemes ocasionats per la reducció de l'estada dels visitants van ser exposats ja l'any passat pel ponent que va venir de Formentera a les tertúlies organitzades de manera conjunta entre l'Ateneu i el GOP. Allà explicava que, en l'experiència de limitar els vehicles turístics, usen també la taxa d'entrada que els cobren per incentivar que la gent allargui l'estada a l'illa. L'objectiu és, precisament, que els turistes es tranquil·litzin, que tinguin més temps per visitar els llocs més emblemàtics i així reduir circulació i saturació. Menorca hauria d'anar treballant també per implantar mecanismes d'aquest estil. Potser es podria pensar en modificar l'impost d'estades turístiques, l'ecotaxa, per incentivar fer més dies a l'illa. Aplicant, per exemple, uns paràmetres que facin més cars, proporcionalment, els temps curts que no els llargs. Aconseguir canviar la tendència podria tenir beneficis locals, socials, econòmics, ambientals, però també en tindria per als propis visitants. És evident que una part dels que arriben provenen d'ambients sotmesos a unes condicions de vida que porten la impaciència a flor de pell. Més dies a l'illa, creixen les possibilitats de contagi positiu d'adopció de cadència menorquina a ritme de vanera. És clar que això també passa per reduir la promoció turística. De fet, seria bo reorientar una part d'aquesta ingent partida de diners públics per elaborar cartells i materials que informin els visitants de les dimensions de l'illa i del nul estalvi de temps que es pot aconseguir fent avançaments suïcides a les carreteres. Aquells que posen en perill la vida de tothom, els veus al final entrant 20 segons abans al poble de destí. Potser tampoc cal invertir gaire en fer venir influencers dedicats a fer-se retrats a com més llocs millor. També són un turisme estressat, només que disfressat de modern. Si Menorca es prodiga com un indret calmat, és bo que la realitat s'hi assembli una mica.

Época de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt jove que estàs fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, m'agrada, no sé què, o...

0: La meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar amb la bateria.
1: A bateria, a
0: I
1: Bondemó,
0: vaig a Sant
1: a
0: Lluís,
1: Sant
0: amb en
1: Lluís,
0: Moi.
1: amb en Moi, bon profe,
0: Clar,
1: joder.
0: i bé, fins aquí he arribat.
1: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, però jo al canvi tampoc no hi ha ni lligava la música especialment, ni eren músics ningú, ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut. Com comença la
0: Sí, sí,
1: Boella? Suposo
0: sí.
1: que és el vostre primer projecte, perquè
0: Total.
1: sou menors d'edat, com te xerraven antes de començar.
0: Sí.
1: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
0: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Bueno, això, vaig començar a interessar per la música. Entrant a zones 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
1: Toques qualque instrument, tu, a part de...
0: Jo sóc la
1: La
0: guitarra
1: guitarra, vale.
0: i bueno, soc vocalista. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: was your name?
1: Samantha.
0: Oh, Samantha. Do you dance with me?

Caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessar per anar al primer glosat de la setena temporada de sa bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb un apost i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Bon dia, com estàs?
1: Bueno, que mona ella. És que t'agrada fer l'or. Tu que és bo, sí?
2: Sí.
1: Ai, aniria a la boca de l'altre. Com és bo l'elefant?

Bon dia, amics. Molt benvinguts i benvingudes en aquest nou espai de Sagramola. Amb aquesta sintonia, amb aquesta música de Zora Punta, arrencam una vegada més aquest espai per donar sortida a cançons, a temes que s'han produït en, aquí i que tenen vincle directe amb Menorca. Avui volíem dedicar-nos a fer una cosa que ja l'han fet en altres ocasions, que és posar cançons de poetes menorquins, alguns poetes que els han musicats altres músics, perquè n'hi ha molts, són molts, ja a vegades n'hem xerrat, alguns els han posat, però anem a posar alguna, ses manco conegudes, a lo millor, ses més, el que us pugui donar més sorpresa, el que la gent a lo millor desconegui i puguem aquí mostrar. Abans de res, com sempre, anem a escoltar la cançó que vam posar l'altre dia, que ja l'havíem posada fa temps, ja l'havíem posada, però que la recordam i llavors recordarem quin és l'autor d'aquesta cançó i quin vincle té en Menorca.

Bé, aquesta cançó es diu Pels camins de Menorca. Només per el fet que dugui aquest títol ja té un vincle en Menorca. Quin és el motiu? Quin és l'intèrpret? Bé, el qui toca el saxo en aquest cas, el músic, el compositor és en Pep Poblet, que és un músic que va néixer a Vic, és català, professional, vull dir que té uns quants discos propis, toca 7 o 8, l'han vist tocar al costat de gent com Lluís Llach, Ben Manuel Carrasco, Ben Bisbal, Víctor Manuel, Nana Belén. Ha format part de diferents grups, Orquestra Meravella, entre altres, i llavors ha fet col·laboracions en diferents grups, sobretot grups així catalans, com Sopa de Cabra, l'Axan Busto, amb en Pau Riba, en Navet, en Nanina, amb Esport Bo, i també ha fet algunes col·laboracions amb en Ja t'ho diré, i jo crec que de per aquí ve el vincle, de que una volta conegut aquest grup, va crear amistat amb en Cris Joanico, i ben segur que qualque vegada va venir per aquí, i va veure qualque cosa polida a la nostra illa que li va agradar i va dir tinc que fer una cançó, o tenia una cançó mig feta i ja li va posar aquest nom, Pels camins de Menorca. Bé, és una cançó ben polida i no molt coneguda, no molt coneguda, i té, bueno, això que dèiem, aquest vincle amb Menorca. I anem a entrar en temàtica i anem a posar algunes cançons que s'han fet, que han musicat, versos d'escriptors menorquins. Ho han fet algunes vegades, de fet van dedicar tot un programa a cançons de Pons, i Tafolmús també és un dels qui més han posat. Anem també a seguir repassant aquests dos autors, però llavors ens centrem en altres poetes manco coneguts i manco musicats. Aquest de Pons l'ha musicat moltíssima gent. Pons és un dels poetes menorquins més musicats, sense cap dubte, seguit de Tafolmús. I no només, tant un com l'altre, no només l'han musicat músics d'aquí, de Menorca, sinó que també músics de fora. El cas de, per exemple, en Joan Manel, que és un músic català afincat a Mallorca. Anem a posar una cançó d'un tema de Pons, que és aquest obituari, que ja altra vegada l'han posat però que el recordam avui.

Aquest era en Joan Manel, que té, trob que fins a 4 CDs en cançons de poetes de ses illes. Me fa gràcia posar-vos avui un tema d'un cantant i també d'un poeta. En principi va sorgir, va destacar com a cantautor, com a cantant, era de mitjorn, és en David Vidal, i ell es fa seves pròpies lletres i cantava amb un estil propi que l'identifica molt fàcilment, i bueno, va anar cantant i va anar gravant una sèrie de discos, té una bona discografia, ben complerta i rica, diríem. És que aquest tipus de música, pues, aquí hi ha camp per córrer, diguem, perquè té molts poemes i té molta musiqueta gravada, molt reflexiva, tota ella, no? I a part, els arranjaments molt polits, per jo molt ben gravats, els discos aquests, no? Resulta que en David Vidal, bueno, es va dedicar durant uns temps a gravar discos que compaginava amb els estudis i amb la feina, a gravar discos i a actuar, a fer actuacions, a fer concerts com a cantautor, uns concerts que, bueno, ell explicava les cançons i anava interpretant, no? Però, passat un temps, va deixar el món de l'espectacle, el món de les actuacions, i es va dedicar més a la part dels poemes. A partir de llavors, curiosament, no, és el que tocava, va guanyar diferents premis. Ell ha escrit poesia, escriu poesia, i va presentant poemes a diferents concursos i ha guanyat diferents premis que llavors li han publicat. I ara, avui dia, és més conegut, evidentment, com a poeta que no com a cantautor. Té les dues vessants, la de poeta és des de sempre, perquè quan va començar a cantar ja va començar a escriure, vull dir, per tant, la cosa anava compaginada. Ara els darrers poemes no els ha musicat, o el manco no els ha publicat, no els ha fet públics, perquè igual en sa intimitat sí que quan tu escriu un poema se l'imagina una música i potser té una música feta, però sigui com sigui, en David Vidal avui dia és un dels poetes menorquins reconeguts i premiats, i del qual volia posar un dels temes seus. Posarem la cançó, si us sembla, de Aire en Zel, que és un disc de l'any 2005, i és aquesta cançó i aquest poema és la primera cançó del disc que a la vegada donava títol en el disc. Vull dir, el disc es diu això, Aire en Zel, i és la cançó que escoltarem. Per tant, anem a escoltar en David Vidal.

Molt bé, això era en David Vidal. Seguim amb els poetes menorquins. Ara, per suposat, no podem deixar de banda en Tòfol Mus, que ja han dit que després de Pons Pons era un dels poetes més musicals, més que res perquè ha tingut un vincle molt directe en Catalunya i en la part de les habaneres, de la música menorquina. Molts de grups el coneixen i han agafat poemes seus, els han musicats, a part que ell té uns bons contactes amb bons compositors que li han fet aquesta feina, no? de musicar alguns dels seus poemes. Escoltarem un grup que es diu Arjau, un grup català, i que va musicar el poema Lluna plena, que és d'en Tòfol Mus. Anem a escoltar aquesta Lluna plena, com et sona.

Lluna plena d'en Tòfol Mus, cantada pel grup Arjau. Ara us contaré un petit secret del grup aquest, Arjau. Com sabeu, allà a Calella Palafrugell hi ha un festival que té molta anomenada, que són les trobades de veneres, que es fan, es munten uns escenaris espectaculars, amb molt de visitants, té molt de visitants, ha aconseguit molt de ressò, i molta gent per dins les barques, qui també escolta la música, i s'organitzen diferents concerts, diferents trobades, actuacions, i és tota una moguda que tot el poble se capgira, és com un Sant Joan per Ciutadella, diguem, no? És a dir, i tot entorn a la música de les habaneres. Hi ha un grup, que són els organitzadors de so, i en una ocasió, això ho sé jo, aquesta anècdota que vos contaré del grup Arjau, ho sé directament d'un d'aquests organitzadors. Bé, un d'aquests organitzadors d'aquests festivals li van proposar a un dels cantants d'Arjau, que Arjau encara no existia, i van dir que una de les coses que volien fer per ambientar el poble era que hi hagués grupets, com a grupets d'amics, com a una cosa quasi com espontània, a diferents racons dels pobles, és a dir, que tu passaves per allà i trobaves tres o quatre que cantaven, i que havia de ser una cosa com a molt així espontània, no? Tu passaves per allà i que ells sonaven. Un dels organitzadors va xerrar amb un d'aquests cantants d'Arjau i li va dir: tu, vosaltres no podies venir, tu i un parell, i vos juntau aquí a un racó i perquè vosaltres vos agrada cantar, a més ho feis molt bé, i els hi va demanar si podien ambientar el carrer, diguem, no? Això que dèiem, de posar-se a un racó i anar cantant a veneres, cançons que ells sàpiguin, i ho van fer. I això va ser així com va començar el grup, arrel d'aquesta actuació improvisada allà a Calella Palafrugell. Després aquest grup es van formar com a tal, van començar a fer actuacions, es van completar, ara són tres, no sé si en aquell moment eren dos, llavors van agafar un altre component, això no ho sé molt cert, però el que sí que està clar és que aquest grup van començar a destacar i van començar a gravar discos i en tenen un bon grapat, un bon muntat de discos fets de música així d'aquest tipus, música de vanera, sobretot música que anirien de taverna o música de no sé, música marinera, no? Bé, això és una mica la història del grup Arjau, que en aquest cas va musicar, va cantar un poema de Tòfol Mus. Un altre poeta que en una ocasió la van posar és Anna Maria Ticulat, ella és ciutadellenca, i en alguna ocasió l'han musicada i van posar una cançó d'un grup que es deia Línia Blava, es diu Línia Blava, i que havien fet, que era tot un casset que havien gravat. Línia Blava són dos germans, en Pere i Nana, són Pere Pons i Nana Pons, són germans que han fet moltes actuacions per bars i per restaurants, a festes, bodes, vull dir que fan molta música així. Però es van, en un moment donat es van dedicar a gravar cançons pròpies. Són unes cançons que crec que els han fet poques vegades en directe, en alguna ocasió sí. I bueno, van gravar un casset i més tard van gravar un CD. I dins aquest casset hi havia alguns temes, hi havia alguns poemes d'Anna Maria Ticulat. Anem a escoltar-ne un.

d'un casset i que després van gravar un CD. El CD no sortia com la línia blava, sinó que constava com a Pere i Anna. Però bueno, eren ells dos. Anem a veure. A Menorca tenim una tradició molt arrelada que és el món dels glosadors. El món dels glosadors. No és només a Menorca, a altres llocs ja s'acostuma aquesta de glosar o de fer el que en diuen combats de paraules, i altres regions on hi ha melodies, on s'improvisen lletres, però a Menorca està molt arrelat el món desglosat. Per això he pensat que estaria bé posar aquesta cançó, que aquesta cançó la van fer dos glosadors, en Vicenç Marí i en Joan Moll. La lletra és seva, la música és de Nana Bel Villalonga i la cançó està inclosa en un disc de Cala Joia. Val? El que passa és que en aquest disc van convidar a cantar aquesta cançó en Cris Joanico. Per tant, estarem escoltant un disc de Cala Joia, però els que sentiran cantar és en Cris Joanico. Aquesta cançó no la trobareu dins un disc d'en Cris Joanico, sinó dins el disc de Cala Joia. En aquest cas, tant Nabel Aires com en Nanabel li estan fent en alguna ocasió veus de fons, però la cançó és del grup Cala Joia i la lletra, sobretot, és d'aquests dos poetes menorquins que poetes lliguen directament amb els glosadors, en Vicenç Marí i en Joan Moll. Bueno, per cert, la cançó es diu Ressaca, Ressaca musical.

aquesta és la ressaca musical que hem escoltat per veu d'en Crit Junico, i lletra de dos glosadors. Hi ha que dir que els glosadors tenen facilitat, bueno, facilitat, treballada, però que per enfilar paraules i per fer poemes i versos que normalment improvisen, però que en alguna ocasió queden enregistrades, com és aquest cas. I moltes vegades hi ha que dir que els grups folclòrics, quan canten les tonades, les jotes, o quan canten els fandangos, moltes vegades aquests fandangos són lletres que han fet alguns glosadors. Jo record a Ciutadella que Miquel Ametller moltes vegades havia fet això, gloses aposta perquè algun grup folclòric els incorporàs en el seu repertori dins un d'aquests fandangos. Per bé que després en els crèdits no sortia el nom del glosador, no? En aquest cas sí que hi surt, i ben fet, perquè és el que toca. Un altre cantant, una altra cantautora, que normalment quan fa les seves cançons solia fer ús dels poetes, és, per suposat, na Maria Àngels Gurnes. Na Maria Àngels Gurnes va començar dins dels anys 70, allà després anar musicant cançons i fer concerts en la seva joventut, diríem. Després, més endavant, va gravar el disc que la va catapultar i que la va deixar en un lloc que ja ningú la pot baixar, com un disc emblemàtic i fantàstic, que és aquell Menorca Duck. I després, passats uns anys, després que el seu fill, en Guillem Soldevila, hagi també pujat i sobreviscut dins el món de la música, ella també s'ha animat i ha tornat a fer alguns discos, algunes gravacions, quasi sempre acompanyades del seu fill o d'amics, no? Músics de sa família, i després, ara darrerament, ha gravat alguns discos que també venen plens de... ha seguit, diguem, en sa mateixa idea de recórrer els poetes. En aquest cas, anem a escoltar una cançó d'un disc de l'any 22, de fa no res, que es diu Ses ales obertes, on hi havia diferents poetes que ella va musicar, en Gumercint Gomila, en López, en Joan López Casanovas, i en aquest cas anava a posar una cançó d'en Francesc Florit Nin. Són dos poemes, un es diu Veles i l'altre es diu Barca, que na Maria Àngels Gurnes va lligar tot amb una mateixa cançó. Anem a escoltar aquest Veles, Barca, de canta na Maria Àngels Gurnes, i és un poema d'en Francesc Florit Nin.

Un poema d'en Francesc Florín Nin, cantat i musicat per na Maria Àngels Gurnes, de fa poc temps, del 22, ja ho han dit abans. Molt bé, anem a passar cap a un altre costat. En aquest cas, el poeta, escriptor, que es va musicar també, és en Bosco Faner, que és capellà, ell, actualment és el rector de Sant Esteve, i bueno, ha escrit molts de llibres, molts, té aquesta afició i a la vegada té un munt de gent que li agrada llegir les seves obres, i en alguna ocasió també es va dedicar i va publicar poemes. Un dels poemaris és Hores d'àlit, que es va musicar. Posarem una cançó que vam fer d'un poema d'en Bosco Faner, que es diu Nadal Contradicció. Aquesta cinta, aquest disc que es va gravar d'Hores d'àlit, es va fer de següent manera. En Bosco havia publicat un llibre de poemes que és de Hores d'àlit, no? Va regalar aquest llibre a diferents músics, perquè musicassin algun poema, si n'hi havia algun que li agradàs. Vull dir que, en principi, el músic el que havia de fer era mirar els llibres, si hi havia qualque poema que diria, mira, aquest poema m'agrada, i està bé. Li posava una música i tal i qual. Bueno, i d'aquesta manera van sorgir una sèrie de cançons que diferents músics van musicar. La cançó que posam avui és una cançó que xerra de Nadal, que, bueno, que no va ni bé, bueno, ja ho sabem, però en aquests moments, però que aquest poema xerrava de la contradicció de Nadal, perquè Nadal es celebra unes coses religiosament, però per altra banda el que se celebra té poc a veure en tota la lluminositat, en tota la tot el mercat que hi ha darrere unes festes que en principi havien de ser d'un altre caire, no? Bé, té una curiositat i és que el qui va musicar aquest poema va ser en Joan Mesquida, que és l'actual director de la banda de música de Ciutadella. En Joan Mesquida va ser el qui va posar la música en aquest poema i va ser el qui va tocar alguns dels instruments i va cantar aquesta cançó. És a dir, que això no se'n troben gària de discos on sentiguem aquest director de la banda cantant una cançó. Llavors, més que res, és una curiositat que vos vull compartir. Escoltareu cantar en Joan Mesquida, que és el director de la banda de Ciutadella, amb aquest poema d'en Bosco Faner. La cançó es diu Nadal Contradicció.

Bé, aquest que hem sentit aquí cantar és en Joan Mesquida, director de la banda Ciutadella, que en aquell moment encara no ho era, director. Molt bon clarinetista, molt bona gent, i que en aquest cas va musicar un poema i el va cantar en aquest disc, Música per Hores d'Àlit. Ens atracam en el final, anem encara amb un altre poeta important, que és en Joan López Casasnovas, que com sabeu, quan fa poemes els assignava com a Pere Xerxa, i des de que ha mort ara fa poc temps, s'han prodigat encara molt més els poemes seus, se'ls han recitat encara molt més i se'ls han versionat i cantat encara molt més que en vida. Així tot, anem a escoltar un tema que van musicar en el seu moment en Nico Espinosa, que és, com sabeu, que tocava el llaüt, guitarra, guitarrista, excel·lent músic, mercadòleg, component, membre fundador també del grup Subaida, i que amb aquest grup, en Subaida, van gravar aquest poema d'en Pere Xerxa preciós que es diu Romans dels Infinitius, i que això era, anem a veure l'any, era el 2010. El 2010 van fer aquest disc, els discs de Sol de Mà, els seus discos solen ser els discos de Subaida, una mescla de música tradicional arranjada de nou, amb poemes també seus, dins d'aquesta mateixa línia, un poc en plan així tradicional, folclòric, i també en moltes ocasions recorrien a autors menorquins com és aquest cas. Romans dels Infinitius, d'en Pere Xerxa, cantat per Subaida.

Molt bé, suball d'aquest romans dels infinitius. Bé, i fins aquí hem arribat amb aquest passeig per als poetes menorquins, que bueno, és un tema que ja en altres ocasions havíem fet, de fer un repàs per diferents autors. En aquest cas avui hem tingut el gust, amb aquesta hora, de disfrutar d'un ranxo de poemes més, musicats per diferents autors, i ens han aportat, ja ho veus, una varietat instrumental ben curiosa. Res més, només falta despedir-nos, dir-vos adeu, i vos deixarem una cançó sorpresa, una cançó molt alegre, que jo m'agrada, que no vos dic que es diu el títol, però que xerra del turisme a Menorca. Bé, vos deixem aquesta cançó i quedem per la setmana que ve, que si Déu vol mos entretindrem amb un altre contingut ben diferent en aquest d'avui. Hola, adeu, una forta abraçada a tothom. Adeu.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Dogfest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcoberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'hem manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo a faltar de quan no era director artístic de Tots Barcelona. Però realment ara me passa la vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O llegir. Fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Bé, jo vaig a molts festivals. Mm-hmm. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia vista.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el record antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a tocar...
0: Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps i en el mes de març comencen a florir les orquídies. Quan sentim el ratllar d'orquídies, m'ho sol venir al cap aquelles plantes exòtiques que es venen a les floristeries, molt vistoses, i que potser qualque vegada haureu o vos hauran regalat. Però no hi ha millor regal que donar una volta pel camp de Menorca i observar la bellesa de les nostres orquídies, que també en tenim. El mes de març marca l'inici de la primavera meteorològica i és quan comencen a florir les orquídies més primerenques, com per exemple la que rep el nom de mosques grogues. A la nostra illa, aquesta família de plantes està representada per més d'una trentena d'espècies. Fins i tot n'hi ha qualcuna d'endèmica, com és el cas d'Ofris balearica, coneguda popularment com borinot. Les orquídies són unes plantes sorprenents. Els seus elements més característics i atractius són les seves flors, petites a les espècies mediterrànies, però enormes i ostentoses a les dels tròpics. Representen un dels nivells més alts d'evolució dins el món vegetal. El mateix Charles Darwin els va estudiar i va quedar impressionat del seu procés de polinització, molt particular i complex. I és que les flors de les orquídies han evolucionat per atraure eficaçment els insectes polinitzadors, fins al punt, en un bon nombre d'espècies, les seves flors han acabat adoptant la imatge d'un fals insecte. Els mateixos noms de mosques grogues o de borinot són prou eloqüents. La paraula orquídia prové del grec orquis, que significa testicle, i és que aquestes plantes tenen enterrats un parell de tubercles amb aquesta aparença. Un d'aquests tubercles, ja passat, és d'on prové el tronxo que ha florit. L'altre, menys jove i llis, és de on sortirà la planta l'any següent. Així que ja ho veus, si aquesta primavera passejau pels nostres prats i camins, penseu que hi habiten unes joies de la natura. Són les orquídies.

Acabam d'escoltar una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat se'n vull, publicat el 2026. Radio Far.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et veus la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina. I m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir d'ara, a partir del 2012, vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que...
1: Les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i, d'alguna manera, en aquell moment, bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès, tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, no sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Micielevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Rondades i llegendes de Menorca.
1: Na paparrata.
2: Això vol dir que era un matrimoni que tenia molt de fills, però cap filla. Haurien donat el que els hagués fet falta per tenir-ne una. Sa mare, vegades de... Ai, només tenir una filla ja m'abastaria, encara que fos una paparrata. Un dia, mentre era dins la cuina, va sentir una veueta fina.
1: Mo mare! Oh, mo mare! Que me faràs una cuqueta!
2: I sa mare, sorpresa, diu... I qui ets tu?
1: Jo som filla teva, na paparrata. Mira cap aquí baix.
2: Sa mare va mirar per avall i la va veure, tan petita com una llentia. Un bon dia, na paparrata va voler dur s'assenar a desdinar a son pare, que feia feina un lloc molt enfora. Sa mare li va posar s'assenar damunt sa closca i ella, denc, denc, denc, denc, va partir com un coet. Quan va arribar, son pare veu una senà que caminava tota sola. Bueno, i se senà ve tota sola avui. Com pot ser això?
1: Mon pare! Oh, mon pare, vos duques dinar.
2: Son pare va quedar esglaat, aturdit i molt content. Mentre ell dinava, una paparreta que no era aturadora es va posar a llaurar. I just llavors va passar el rei. El rei va veure els matxos que llauraven tots sols. Bueno, va dir, com pot ser que corrin tant aquests matxos i facin tan bo? Ah, va dir son pare, perquè els demanen a paparreta. El rei la va voler conèixer i quan la va veure es va encapritxar d'ella. La va voler comprar. Son pare, clar, no la volia vendre de cap manera, però ningú podia anar en contra del rei. I al final, el rei es va endur una paparreta en el seu castell. El rei s'havia de casar i en aquella època era costum fer tres balls abans del casament. El dia del primer ball, les criades li van dir a la paparreta. Que paparreta, que vindràs en el ball?
1: No, perquè som tan petita que amb una calcigada me mataran.
2: Però el que no sabien les criades era que na paparreta tenia un do. Se podia llevar sa closca i convertir-se en una jove més polida que el sol, vestida amb una capa tota d'or, diamants, pedres precioses. Quan na paparreta va entrar a sa sala d'esball, tothom va quedar callat. Oh, que polida! Oh, qui deu ser aquesta jove? El rei. Quan la va veure, va quedar enamorat. Sa jove i el rei van ballar i tot d'una, ella va desaparèixer. I ningú la trobava, perquè s'havia tornat altra vegada paparreta. I així va passar el dia del segon ball i el dia del tercer ball. Cada vespre igual, sa jove i el rei ballaven i després ella fugia. I tornava a ser paparreta. I el rei cada dia estava més enamorat. Estava tan enamorat que es va posar trist. Tan trist que es va posar malalt. Ses criades ho van contar a paparreta. I ella va dir...
1: Ah, sí? Digueu-li que si vol cuquetes fetes meves, es curarà.
2: El rei va dir que sí. Na paparreta es va llevar sa closca perquè per pastar li anava millor i venga a fer cuquetes. Cada dia el rei els trobava boníssimes i de cada dia es trobava millor. Però ses criades, curioses, volien saber com fa aquelles cuquetes. Van badar dins l'estudi de na paparreta i que van veure sa mateixa jove que ballava amb el rei era sa que feia ses cuquetes. Quan li van dir... El rei va partir corrents. El cor li anava a les totes. Va travessar passadissos. Va obrir portes. Va trepitjar un parell de vegades. I va entrar dins l'estudi. La paparreta, que feia cuquetes, quan el va veure entrar, va quedar tan espantada que va quedar desencantada. I no va poder tornar sa paparreta mai més. El rei i la paparreta es van casar. I van viure feliços. Anys i més anys. i sa rondalla ja està dita. Menja-te la frita i, si no t'agrada, tira-la del sa teulada. Del sa teulada hi ha un sabater que fa sabates de paper i, si no els ha acabades, encara els té.

marcant recordis. Quan faci fred seré a la flama.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cos

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré. Sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

0: terra.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall.

de tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

Només el vent esborrarà les restes del combat. Només el vent traurà la pols

relat perdut i sense rumb, carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal sol, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el temps.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta és la primera per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha música entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenim més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntàveu aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Una hambre.
1: Benvingudes, benvinguts, hola a tothom. Si heu seguit aquest podcast durant aquests anys, crec que puc dir que un poc em coneixereu. I, bé, sabreu que un dels meus trets psicològics, que no és gaire de bon venedor dir-ho, és que no som gaire valent i, de fet, tinc una por de manual que no ha estat diagnosticada perquè no fa falta tenir un paper que digui que tinc tal por, ni tampoc tractada perquè no afecta la meva vida diària. Bueno, potser sí que afecta a l'hora d'anar a cercar esclat de sang. Aquesta falta de valentia es tradueix aquí en que no m'agrada gens el gènere de terror. He vist poquíssimes pel·lícules d'aquest gènere, però darrerament estic pensant en aficionar-me a aquesta casta de pel·lícules perquè diuen que crema moltes calories. No obstant això, de vegades he conegut la valentia, com amb l'amor, i m'he endinsat dins obres que hauria estat un pecat avermeles perdut per sa puta covardia. Començar amb un altre bloc de dos capítols. La valentia tampoc dona per molt més. Dedicat en el gènere de terror, òbviament amb elements fantàstics, i ho feim desenterrant una joia de culte que ha estat lloada per figures de tal envergadura com la del cineasta Luis Buñuel. La qual cosa ja mos dona una petita pista de lo que trobarem en el manuscrit trobat a Saragossa, de Jan Potocki. Jo som en Txec Pons i això és Biblioteca Freak.

I, abans d'entrar en el llibre, anem a tornar a donar unes dades. Més que de l'autor, de la història de la publicació del llibre, perquè crec que podria ser una altra història d'aquesta grandiosa obra. El manuscrit és l'única novel·la de l'escriptor, historiador, científic, pertanyent a la noblesa polonesa Jan Potocki, qui va començar a escriure la novel·la el 1797, però que mai va veure publicada pel seu suïcidi. La publicació pòstuma es va produir a principis del segle XIX, en dues parts, i qualque edició completa va introduir canvis i edicions per part de l'editor. La seva publicació va romandre pràcticament en l'anonimat, com un fantasma, coneguda per uns quants literats, fins al punt que qualcuns d'aquests escriptors van plagiar històries del llibre, com Gerard de Nerval, Washington Irving o Charles Nodier. No va ser fins a meitat del segle XX que l'obra comença a adquirir notorietat gràcies al treball de recuperació d'un parell de crítics i estudiosos literaris i, sobretot, a partir de l'adaptació cinematogràfica que el director polonès Wojciech J. Haas va fer de l'obra el 1965. Per aquest capítol, comentarem una versió de 1810 basada en un manuscrit inèdit trobat a Polònia el 2002, que ofereix una visió un poc diferent a les edicions fins aquell moment publicades. Més acabada, més completa i, per lo que es veu, un poc més melancòlica. Com podeu sentir, una història de publicació en la que tenim mort, fragments i diverses i diferents versions i narradors. I què trobarem en aquest manuscrit? Era un manuscrit espanyol. Jo sabia ben poca cosa d'aquesta llengua, però tanmateix l'entenia prou per adonar-me que aquell llibre podria ser curiós. Parlava de bandolers, d'aparicions, de cabalistes, i res no podia ser tan adient per distreure'm de les fatigues de la campanya com la lectura d'una novel·la estranya. Convençut que el llibre no tornaria a mans del seu propietari legítim, no vaig dubtar a quedar-me'l. Manuscrit trobat a Saragossa comença amb una advertència, a la qual pertany aquest fragment, una advertència temàtica

explica la seva travessa per Sierra Morena cap a Madrid, per posar-se sota les ordres del rei Felip IV, rei d'Espanya des de 1700 a 1746. Però el que havia de ser un simple viatge es convertirà en un autèntic malson. El que havia de ser un relat de viatges es transforma en un relat de terror. Aquesta és la sinopsi d'aquesta novel·la, que diria que és la més senzilla i clara fins ara de tota aquesta biblioteca radiofònica. Però aquí comença lo interessant. El manuscrit trobat a Saragossa està escrita seguint la tècnica de relat enmarcat, o mise en abime, literalment posat a l'abisme. És a dir, un relat dins un relat dins un relat. És la manera de les matriosques o nines russes, que veu tant de les mil i una nits com des de Camaró de Boccaccio o com de els contes de Canterbury de Chaucer. La particularitat d'aquesta novel·la és que una de les seves històries pot contenir una altra història que, alhora, mos du a una altra història que també integra un altre relat que alhora connecta amb la primera història. Històries que s'interrompen i que es continuen posteriorment, que et superposen. Un abisme en espiral que mos xucla en el seu interior per conduir-mos a un relat sense fi. Fins al punt que, com a lectors, perdrem la noció de realitat, de la mateixa manera que li passa al protagonista. Ens trobem davant d'un joc exquisit i extraordinari, un laberint que l'autor va teixint i construint en diferents jornades d'aquest viatge, dividides en 6 de camarons. És a dir, que estem en un viatge de 66 jornades, una estructura amb una gran riquesa de nivells i interpretacions i recursos narratius, en què trobarem cultes iniciàtics, conspiracions, cabales, xeics i princeses musulmanes, contrabandistes, lladres, caps de tribus gitanes i un llarg, etc. Així com una galeria de personatges molt singulars que van contant les seves vides i que van intercalant les seves aparicions. Uns personatges que compten la seva història, però que no l'acaben. Gaudeixen recreant la seva història, que es mesclen, se succeeixen i avancen per varis episodis. S'explicaven coses molt estranyes dels dos germans que havien estat penjats. No se'n parlava com d'aparicions, però s'afirmava que els seus cossos animats, per no sé quins dimonis a la nit, es despenjaven i abandonaven el patíbul per anar a afligir els vius. Això passava per ser tan cert que un teòleg de Salamanca havia fet una dissertació en la qual demostrava que els dos penjats eren una mena de vampirs i que una cosa no era pas més increïble que l'altra. I això als més incrèduls no els costava gens d'acceptar. També corria la brama que aquests dos homes eren innocents i com que havien estat condemnats injustament, se'n venjaven amb permís del cel en els viatgers i els habitants del voltant. El manuscrit és una escartejada de gèneres. Com ja he esmentat abans, és una novel·la de viatges. El protagonista s'ha de traslladar d'un punt A a un punt B, però en la qual es mescla la novel·la gòtica, amb una ambientació sobrenatural, de vegades grotesca, de vegades macabra, plena d'aparicions, de crims i de disputes, d'amors i d'immortalitat, de bruixeria, soterisme i pillatge, creant així una atmosfera que frega el terror. Però més tos de terror haurien de ratllar d'estranyesa, sobretot perquè l'he pogut llegir. Una estranyesa exòtica, que se mos apareix com aquests esperits de la novel·la, perquè la història no transcorre en països llunyans,

les quals només n'hem sentit històries màgiques, sinó que està situada en el nostre país, en llocs que perfectament podríem visitar. Jo, per la meva part, crec que no ho faré. Per altra banda, aquesta ambientació terrorífica dota a la novel·la d'un hàlit de misteri, el primer del qual ja mos apareix a la introducció, a l'advertència abans esmentada. És aquest manuscrit real o només una ficció? Uns misteris que s'intentaran dotar de sentit, tot i que aquesta recerca de sentit mos condueixi a l'ambigüitat. Uns misteris estranys i extraordinaris que estan decorats amb mites medievals i de santitat i amb el folclore espanyol, que amb aquesta fragmentació i superposició de les històries, sense cap criteri lògic, com ja he esmentat abans, tindrem com a resultat una Espanya de malson. En aquesta elevada cadena que separa Andalusia de la Manxa, no estava llavors habitada, sinó per contrabandistes, per bandits i per alguns gitanos que tenien fama de menjar-se els viatgers que havien assassinat. D'allí el refrany espanyol: devoren els homes les gitanes de Sierra Morena. I ja per tancar aquest punt de gèneres, el manuscrit trobat a Saragossa es pot interpretar com una Bildungsroman, una novel·la d'aprenentatge, al cap i a la fi, és història d'un jove inexpert que va aprenent què és sa vida. També podríem ratllar de novel·la picaresca, i aquí citaré el Lazarillo de Tormes, un element, l'humor, que vesteix sa novel·la de gran vitalitat. Bergants xafarders, espadatxins fatxendes, savis que estan com a cabres, famallers i un etcètera infinit de personatges que són vistuts sempre amb sa justa ironia, sense que perdin el seu encant o rareses. Una mescla de molts ingredients, millor que es gaspatxó. El manuscrit és una novel·la juganera, un joc sense normes, totalment lliure. En ell hi trobarem suggerit lesbianisme. Hem de pensar en quina època es va escriure. Triangles amorosos, amor incestuós, homosexualitat, travestisme, etc. Però sempre tractat de forma respectuosa i tolerant amb totes les maneres de pensar i de viure. Un missatge a aquest darrer que vull recordar i enfatitzar: respectar i tolerar totes les formes de viure i de pensament. Uns valors que cada dia es van perdent més endins de sa tassa de vàter. Una obra que, no vos enganaré, és difícil de llegir, més que difícil, complexa, però que està escrita amb una prosa exquisida, una lliçó d'escriptura. Per tot això, el manuscrit trobat a Saragossa és una obra que continua vigent i molt viva, igual que els nostres fantasmes. Em va semblar que no estava ben despert i que tenia un somni desagradable. Vaig tornar a tancar els ulls i amb la memòria vaig buscar on havia estat el dia anterior. Aleshores, vaig sentir que unes urpes s'enclavaven a les costelles. Vaig veure que un voltor s'havia instal·lat damunt meu i devorava un dels meus companys de llit. El dolor que em causava la impressió d'aquelles ungles em va acabar de despertar. I fins aquí el capítol d'avui. Tornem la setmana que ve amb un poc més de terror, sense cap casta dubte, més intens. Un terror amagat des de temps atàvic, oblidat, esgarrifós, que sí que mos farà cremar calories i que mos farà demanar-nos: m'agrada sentir por? Moltes gràcies per escoltar-nos i mos sentim a ses paraules escrites.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: El 2018, l'artista Xanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

0: gran fi de puta.
1: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: per sempre il sol.
1: Per la finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

d'acord no en s'entén. Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

0: El pas del temps genera evidències tangibles en els objectes. Els estrats es superposen i els més antics resten colgats, camí de l'oblit. Es fa difícil recuperar-los. Ho dic, tot això, que no deixa de ser una reflexió pseudofilosòfica de barra de bar, perquè avui visitem un pis funcional i còmode del maonès barri de les Tanques del Carme, un tercer sense ascensor que convida a practicar, tant si vols com si no vols, la màxima llatina del mens sana in corpore sano que proposava Juvenal a les seves sàtires. L'espai que ens acull està molt ben adaptat a les necessitats de les persones que hi habiten. La taula del menjador esdevindrà durant un temps un estudi improvisat de gravació. Però mentre es desenvolupi aquest episodi de lectures retrobades, no deixaré de sentir una mena de déjà vu constant que em manarà a contemplar l'estança on ens trobam amb una mirada escrutadora, arqueològica fins i tot. Fa poc més d'un quart de segle hi havia estat més d'una vegada en aquest pis. Hi habitava una altra gent, molt coneguda. La decoració era una altra. Fins i tot, algun envà de l'antiga construcció desaparegut per obrir espais nous. Les vistes, però, no han canviat gaire bé. Intent, maldestrament, superposar allò que havia estat aquell lloc damunt la imatge actual i l'exercici esdevé fallit. Els estrats antics romanen a la memòria i resulta que aquesta no és de fiar. Em costa veure el que va ser damunt del que és. Així tot, aquesta evidència dels estralls del pas del temps resulta una mena d'epifania, una il·luminació, tot just avui que visitam el lloc, i ho direm entre cometes, on escriu Carlos Minuchin i Vilafranca. Bon dia, Carlos. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Molt bon dia.
0: Som a Ca Teva, amor. És aquest un espai on escrius habitualment?
1: Sí, bé, ara som a la taula del menjador de Ca Nostra i és un espai on jo escric habitualment, però no va ser el lloc on vaig crear Corrupció de la matèria, que és un poc el llibre que avui comentarem, sinó que el vaig escriure quan era a Eivissa, fent de professor interí, que, com molts meus companys docents, em vaig haver d'immigrar, d'emigrar cap a terres eivissenques. Però és igual, perquè per jo l'espai de creació literària són els llibres. La meva manera de crear, de fer poesia, comença amb una cabòria que jo tinc durant el meu pas del dia. En algun moment hi ha alguna reflexió, algun pensament que queda enganxat, per dir-ho de qualque manera, i que jo necessit dir, i trob amb una veu poètica la manera de dir-ho. Però després, tot i que potser dins del cap surt un vers o qualque idea o sentiment, de vegades no té ni paraules, sí que és entre llibres on neixen els meus poemes. És a dir, jo si tinc la necessitat de dir un poema, jo m'abrasen els amics. Me'n vaig a la biblioteca, a la llibreria que tingui més a prop i agaf llibres i ets op. I aquesta taula mateixa ha estat moltes vegades plena de llibres i la meva escriptura sempre comença amb una lectura. I jo vaig llegint i és curiós com i trob la sintonia. Saps allò que a vegades penses en una cosa i sembla que tot el món ratlla d'allò, no? Això passa molt quan és de tenir un fill, no? Que de repente tot veus papàs i dones embarassades. Això me passa en minúscul quan tinc una idea en concret, de sobte veig que tots els escriptors que m'agraden en aquell moment en ratllen i no els veus, perquè jo tinc allò dins el cap i neix el poema. O no. De vegades queda només amb una lectura, però bueno, com a mínim ja he fet la xalada de llegir, per això és un joc que de vegades és obsessiu i de vegades no. De vegades és plaent i de vegades es torna... De vegades hi ha malestar fins i tot en aquell moment, però neix una necessitat. bicicleta. Quan es feu gran, quedà la bicicleta abandonada. Per no llançar-la, vam deixar-la al pati, sense recer. Cada estació obria noves escletxes a les cobertes i la humitat, que no era poca en aquella casa, aixecà la pintura deixant el rovell en descobert. Entre les ortigues que l'engoliren, el sol enallimant colors que un dia foren llampants. Tanmateix, la mirada s'acostuma a no deturar-se en l'envellir patètic de les andròmines que tenim per casa. Els records romanen encara en el sutge rogenc que va deixar aquesta taca inesborrable a terra. Créixer és assistir a molts adeus involuntaris.

0: Lectures retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però deixant de banda les obres que són novetat editorial. Volem donar una segona oportunitat a títols, la lectura dels quals considerem totalment vigent i, per això mateix, recomanable. Es tracta de títols que han superat el veredicte del jurat literari més implacable que hi ha, que és el pas del temps. En el cas de Carlos Minuchin, com hem dit, avui ens centrarem en Corrupció de la matèria, un llibre publicat el 2019 per l'editorial pollencina El Gall. N'acabam d'escoltar el poema La bicicleta, llegit pel seu autor. El 2005 havia estat finalista del Premi Art Jove en 30 poemes llançats en l'aire. 12 anys més tard, el 2017, va quedar finalista del tercer Premi Illa de Menorca de Poesia. Ara bé, el gran salt literari de Carles Minuchin es dona que en guanya el Premi Vila de Lloseta de Poesia Jove amb aquest llibre Corrupció de la matèria, que apareix publicat a Pollença fent part de la icònica col·lecció Trucs i baldufes de l'editorial El Gall. El seguiran, un any després, el 2020, en què també participa al Festival Poètic Illenvers, els llibres Magma, obra guanyadora del Premi Joan Duc de Poesia per Joves Escriptors, publicat a Juneda, en Terres de Ponent, per l'editorial Fonoll, i Granit, Premi Pont Vell de Poesia Vila de Montblanc de 2021, publicat per la lleidatana Pagès Editors un any més tard. Podem parlar d'uns anys pròdics i intensos de creació poètica, als quals cal afegir el Premi de Poesia Illa de Menorca de 2021, en blau, un magnífic homenatge a Gumersind Gumila, que es pot llegir al volum col·lectiu Blau i els poemes finalistes del 8è Premi Illa de Menorca de Poesia, publicat per Editorial Menorca i El Diari, el 2021. De llavors ençà, però, sembla que aquest filòsof que es dedica a la docència s'ho pren amb més calma, almenys pel que fa a les publicacions literàries. Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on hi tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir van callar. I no només, sinó vivint també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
0: Sí. Bé, així tot, fa no res, acabes de dir que bueno, no has tancat la porta a altres gèneres.
1: Sí.
0: De fet, també escrius narrativa, assaig, teatre,
1: sí,
0: altres gèneres, no?
1: Sí, sí, he fet alguna prova narrativa, però mai del tot sèria, és cert. Encara me veig en temps de provar-ho, perquè hi tenc moltes ganes d'endinsar-m'hi amb una prova narrativa. I també algun text d'assaig tenc, però que encara no he trobat el fil d'encaminar-se cap un llibre sencer. Són gèneres, tots dos, tant la narrativa, la literatura, més pròpiament dita, com s'assaig, són dos gèneres que també m'interessen, però es ve que el gènere de la poesia sempre m'ha permès començar i acabar. És a dir, la necessitat de resoldre la trob més efectiva amb el gènere de la poesia. De resoldre per jo, de resoldre pels altres, de comunicar un missatge concret, destilat. La poesia és un destilat, no? Hi ha tot... Jo tinc aquesta sensació que neix d'una gran incomprensió i acaba amb una cosa concreta, que pot ser qüestionable, evidentment, sempre, que pot ser, que accepta moltes lectures, moltes mirades, molt, que no té un sentit tancat, i això, això me resulta còmode, m'atreu, i crec que la poesia permet dir moltes coses que no poden ser dites en cap altre gènere, ni de cap altra manera, de sa vida, rellam, també, no? I per això m'ha interessat i m'ha seguit interessant, crec que sempre, el gènere poètic.
0: I pel que fa a aquest gènere, ara ja fa uns anys que no has publicat, però així tot, hi ha un... tens algun projecte en marxa? És una pausa? És un fins després? És un... vaig fent però a un altre ritme?
1: Sí, jo m'agradaria ser qui decideix quan es publiquen els llibres meus i quan es... I no és així. Jo he tingut la sort de publicar tres llibres amb tres editorials importants gràcies a tres premis literaris que vaig tenir la xamba de guanyar en el seu moment. I després d'aquests tres llibres em vaig acabar un altre, que no va tenir aquesta sort, i que és un llibre que a més he anat treballant, que no va guanyar cap premi, he tingut l'oportunitat d'anar-lo engreixant i polint. I a dia d'avui n'estic molt content. No està publicat, però jo el tenc i suposo que en algun moment veurà la llum. Però no l'he volgut autopublicar, cosa que seria del tot factible, per dos motius. El primer, de no autopublicar-me, és perquè penso que la feina amb un editor és magnífica. No me la vull perdre. Només publicaria aquest llibre després de la correcció d'un editor que en sepi, que s'hi dediqui, perquè respect moltíssim la feina dels editors, que crec que fan millors els llibres i poques vegades se'n ratlla de lo polit que és una bona feina editorial. I segona, que requeriria d'un gran esforç per part meva a nivell social, no? De presentar el llibre a moltes bandes i intentar donar un bon recolzament en aquesta editorial. I aquests anys he estat ocupat en la criança d'un fiet i també estudiant oposicions, fent-me un poquet mestre, no? Que a dia d'avui ara fa 6 anys que som professor, però no fa tants, i aquests anys m'he dedicat també a altres coses a nivell professional i familiar que han fet que la cosa estigui un poc aturada, però jo no he deixat d'escriure.
0: I els lectors tindrem sort algun dia de poder tastar el fruit d'aquest esforç que no és abandonat, però que canviat un pot de ritme, diguéssim.
1: Sí, jo hi confio que sí. Es ve que el primer any, com que van ser tres anys seguits de publicar, el primer any que no vaig publicar res, ho vivia amb un pot d'angoixa, de dir, hauria de publicar, hauria de fer alguna cosa. I després me vaig convèncer, crec que encertadament, de que les coses passen quan han de passar i es fan així com toca quan no són forçades, no? I així serà.
0: Sí. Fantàstic. Fem, per tant, un boc cap enrere avui. Anem a aquest llibre que va guanyar el Premi Vila de Lloseta de Poesia Jove el 2019. Com el veus, aquest llibre, aquest debut? No és exactament debut, però d'aquesta etapa més pròdiga, com el veus, ara que han passat gairebé 6 anys després d'haver-lo publicat, quina valoració em fas? Com t'hi veus? Sí.
1: I de jo el llegesc i m'agrada. I penses el llibre que hagués escrit i n'estic molt content. I me passa amb els altres dos. És bé que hi ha versos i algun poema fins i tot que el canviaria, però som moquet per jo i no ho dic gaire. Però en general és un llibre del qual n'estic molt content. Pens que si cau en ses mans d'algú que li agradi la poesia, pot passar una bona estona explorant la temàtica que s'hi reflecteix, que és el pas del temps, és la denúncia social, és la cruesa de la vida i a la vegada un pot de llum d'esperança, també. I, sí, més o manco, el veig bé. És cert que està bastant mal distribuït i és mal de trobar. Molt de comentaris que se m'han fet és que mal de trobar corrupció a la matèria, el demand no m'arriba i de més, i això se m'escapa bastant d'aquest tema perquè no me n'encarrec jo de distribuir-lo i...
0: No, però aquest és, ja és un mal endèmic, és de la distribució de llibres que costa que siguin allà,
1: sí.
0: que el potencial lector el pugui tenir a l'abast. Ho salvam forma de biblioteques públiques, però bé, no...
1: Sí, sí.
0: Està molt bé, però és un llibre que hauria de ser encara...
1: Sí, jo ho entenc.
0: Fàcilment adquirible, com a mínim, a llibreries aquí a Menorca.
1: Sí, no vull ni que sigui una queixa, perquè no me pertoca jo fer-ho. Entenc que el món editorial té les seves exigències de negoci i la novedat sempre nutreix la gent que hi fa feina i hem de guanyar el sou. Hi ha un volum de publicació tal vegada excessiu a dia d'avui, passa a la societat en general, on l'exigència de qualitat de vegades és molt baixa i premia la quantitat per damunt de la qualitat. És mal de fer trobar, de vegades trobar un bon llibre. I jo no dic que el meu sigui un llibre excel·lent, tampoc, però vull dir que no és raro que un llibre del 2019, ara que han passat 6 anys, es perdi, per dir-ho així, sigui mal de trobar. Però, bueno, es ve que hi és a les biblioteques, es va ser distribuït a moltes biblioteques i fins i tot, contactant amb l'editorial, ells mateixos te'l fan arribar, no? Bueno, si un pot contactar amb el Gall Editor, tarden un poquet, però te'l fan arribar. I les llibreries fan el que poden. Jo no vull culpar ningú. Funciona així.
0: Molt bé. Passam-hi ara a parlar de corrupció de la matèria, del llibre. Potser és una bona introducció a llegir el text de la solapa, que diu el següent. Corrupció de la matèria explora de manera poètica un dels principis rectors de la realitat humana, el temps. La mirada ígnia i una veu irada posen el focus en situacions on la vida perd l'estabilitat pretesa i mostra la seva nuesa irracional. El temps esdevé, en conseqüència, personatge material, protagonista que es corromp i descompon a cada instant. L'obra, que s'allunya tant del plany com de l'autocomplaença, accepta el repte i afronta sense excuses aquesta condició. Fins aquí la cita. De fet, apunta algunes coses que ja he comentat ara fa un moment. Intentarem ara anar desentrellant alguns d'aquests elements. Començaríem per aquesta exploració de manera poètica. Jo crec que aquí hi has fet una simplificació força barroera, però a vegades no hi queda més remei que
1: tu, però... Tu te la pots permetre.
0: Bon. Bé, podríem dir que a la Grècia clàssica, poesia i filosofia eren dues cares d'una mateixa moneda, eren dues vies, sempre a través de la paraula, d'intentar dir allò que no es pot dir, que més o manco també és una idea que ja has apuntat també fa una estoneta. És a dir, d'exercir el logos o intel·ligència pura, té diferents traduccions aquest mot, que podem això lligar amb el pensament racional. Poesia i filosofia serien, per tant, eines que ens permeten al manco intentar conèixer millor el món de què fem part. I des d'aquest punt de vista, que siguis filòsof i poeta, fins i tot sembla la cosa més lògica del món, una cosa natural, fins i tot, com ho és el fet que corrupció de la matèria et centris en un tema, o manco el tema principal de corrupció de la matèria, sigui una d'aquestes dels grans temes de que han duit de corcoll o que han estat centre d'interès de l'ésser humà des de sempre, bueno, des de sempre que el manco som, som sàpiens.
1: Sí.
0: És a dir, estem parlant del temps, que és, com es pot llegir en aquest el llibre, un dels principis rectors de la realitat humana. Bé, jo he fet aquesta mena de resum, no sé si vaig ben encaminat o no, però bueno, és aquesta, tant si vaig ben encaminat o no, t'agrairia. Si vaig mal encaminat, que ho matisem, però sobretot et demana veure si aquesta és la intenció que hi ha darrere de corrupció de la matèria.
1: Sí, sí. Fins i tot Plató, que va proposar expulsar tots els artistes de la seva república ideal, fins i tot ell era un gran poeta. Ell deia que no feia metàfora, que feia alegoria, perquè referia a la veritat en comptes del mite, i feia aquesta gran distinció entre religió i ciència, no? Bueno, incipient en el seu cas, però fins i tot ell, fins i tot Plató, que volia expulsar els artistes, era un artista i escrivia com els àngels i escrivia carregat de poesia. I és que tu has dit, ser filòsof i ser poeta té tot el sentit del món, i és que jo troc que és una mateixa cosa, és que troc que no hi ha distinció, jo troc que es pensa amb el cor. Qui té un mínim de sensibilitat pensa. I ser humà significa fer-se compatible amb la realitat des d'una distància obligada, que no és altra que el llenguatge. És a dir, senzillament som éssers no condicionats, no determinats per els nostres instints, sinó que mos mena el desig. Un desig de viure que és insaciable, perquè és constant i és permanent. I això fa que, per entendre què mos passa, per resoldre situacions, per viure en comunitat, per etc., ho hem de mestre dir. Ho hem de mestre dir de qualque manera. I de vegades no és en paraules, però ho hem de dir. Sempre hi ha una simbolització, no? El ven que no s'ha deslenguatge com a símbol, no? Fins i tot a vegades mos costa pensar com podia viure la humanitat sense escriptura, no? L'escriptura és una cosa relativament actual i moderna, no? Clar, és que podíem viure perquè la simbolització ja hi era, de feia, sé, mil·lennis. I sí, senzillament, jo aquesta cosa de separar raó de sentiment, cos de pensament, que la culpa la té el mateix Plató, però en podem seguir ratllant, que va ser ell que ho va voler separar, i després el cristianisme i tot el judeocristianisme i la seva allargada sombra han arribat a perpetuar fins a l'individualisme actual, senzillament això me sembla una mentida, no me sembla ni evident ni cert. El llenguatge està carregat d'emoció, carregat d'intel·ligència a la vegada, no? I és així com m'agrada escriure. I ratllant dels temps, l'altre dia vaig llegir pel diari a la prèvia en el pregó que va fent Damià Roger Ferreries, i ell deia, hi ha quatre temes, no? Són l'amor, la mort, la llum i quin més, la mort, la llum i el temps, evidentment. I vaig dir, clar, li dono tota la raó, és que són els quatre temes, i és que al final la condició humana és aquesta. I el temps ha fet matèria en aquest llibre, és el protagonista, perquè aquesta visió de que el temps és lineal, que el temps va passant i que un hi queda sotmès, és un altre invent d'aquesta injúria del cristianisme que ens vol fer pensar que la vida és una cosa separada de la veritat, no? Que la veritat és allò que hi ha després de la mort, que ja vindrà, que quan te casis seràs feliç, que quan puguis comprar un cotxe seràs feliç, que quan te'n puguis anar de vacances seràs feliç, etc. Tot això són aquesta mirada dels temps com una cosa separada de jo és una mentida. Senzillament no és bé, Això m'ho sembla que no es ve. I en aquest llibre, des d'aquesta convicció, neixen tota una sèrie de mirades a diferents subtemàtiques, si vols dir, on és innegociable aquesta condició d'entendre els temps com una cosa pròpia. Per dir-ho resumidament, aquest llibre és una reivindicació de l'autenticitat, d'intentar viure d'una manera autèntica.
0: Mm-hmm.
1: No sé si m'he explicat o encara ho embuem més.
0: Podria ser. Mm-hmm. Segurament, amb el que anarem dient ara, acabarem de complementar. Jo no, és una molt bona manera de situar-nos. Clar, aquesta idea d'aquestes dues cares de filosofia i poesia que van juntes com a eines per aconseguir una mirada ígnia, és aquesta mirada que fa referència a sa llum, des foc, que això m'ha recordat, per exemple, es foc presocràtic que hi ha darrere de d'imitació del foc d'en Bartomeu Rosselló Pòrcel, per posar, com es posen en evidència en aquest llibre, ses evidències d'espaç del temps, evidències físiques, que són fàcilment fins i tot constatables, i en aquest sentit diria que el títol de l'obra és prou clar, aquesta corrupció de la matèria, que seria una conseqüència d'espaç del temps, que ho hem vist també en la bicicleta que protagonitzava el poema que has llegit fa un moment, que també la podem percebre en textos que dediques, per exemple, a un derelicte, és a dir, un vaixell enfonsat, o un text que cada vegada que el llegesc m'agrada més, en què parles d'un calendari, i aquí juntes dues visions dels temps, una que és evident i l'altra que és segurament la construcció cultural que han fet al voltant d'aquesta idea, que és en el poema Criteri Computacional.

Criteri computacional. Els rellotges i els calendaris t'indiquen el seu propi temps. Basta veure'ls com envelleixen de forma desigual i mesquina. El groguejar de la pàgina, causat pel greix de cuina en suspensió i pel fum de milers de cigarros, et diu molt més de la vellúria que no la paraula maig escrita amb una tipografia obscena, ni el 1983 imprès amb ridícules pretensions d'eternitat.

0: De fet, potser la manera més punyent en què reflecteixes el pas del temps és amb un mot que utilitzes algunes vegades puntuals al poema, que és el de la necrosi, que és una imatge, crec jo, d'una potència important. Quan aquesta evidència del pas del temps, que existeix enllà del constructe cultural que n'hem fet, hi ha l'única gran certesa, que és la mort. Que no és cap metàfora, com dius en el primer poema del llibre. I aquí és allà on ens hem de situar. Aquesta és una fita que marca clarament. I els humans ens situem aquí. No sé fins a quin punt som en el temps, com diria Heidegger. I en aquest sentit, ets crític en com els humans actualment, la condició humana actual, en com l'homo superbus, l'anomenes així, narcisista, entestat a fer veure que la mort no existeix, que intenta inútilment viure en un present constant. Ho expliques molt bé en el poema Desodorat. Com deia, ets crític, no? Amb la condició humana, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, i probablement ara hi ha més oportunitats de revertir aquesta condició que mai. És a dir, no és necessàriament una crítica a la contemporaneïtat, sinó que un crític a la contemporaneïtat perquè s'hi veu instal·lat. No? Vivim en el temps actual, és que mos ha tocat viure, no és ni el primer ni el darrer, però si alguna cosa hem de canviar és el món en què vivim. Jo penso que tenia molta raó un filòsof anònim que va fer una pintada en el metro de Nova York, on es demanava, molt conegut, es demanava si hi ha vida abans de la mort. No? Jo aquesta frase sempre m'ha fet pensar molt. És a dir, hi ha vida abans de la mort? Crec que és una responsabilitat de tots fer que hi hagi vida, i quan dic vida, una bona vida abans de la mort. I què implica una bona vida? I aquesta és la gran pregunta filosòfica del nostre temps, i segurament de molt de temps. Què significa que hi hagi una vida bona? Si és una vida que hauria de ser autèntica, que hauria de ser plena de valors, que hauria de ser plena de goig, plena d'oportunitats, plena de coses bones, i no plena d'obstacles, plena de problemes, com us la trobam constantment, no? I a jo m'agrada no mirar cap a una altra banda, al contrari, si jo em sa poesia per confrontar aquells neguits, aquells problemes que crec que tenc jo i que tenen els meus i que tenen la meva societat en sa que jo visc, per tal de, una volta assumit el repte, provar de revertir-ho, de trobar-hi una solució, i encara que molts dels meus poemes puguin semblar molt pessimistes perquè hi ha imatges potents com la necrosi, en realitat jo vull que sigui optimista. I és que el pas dels temps no sempre fa que el vi sigui més bo. Hi ha grossos problemes que es poden enquistar durant segles, durant mil·lennis, i no ser resolts, i tal vegada un dia s'extingirà la humanitat i no ho haurem aclarit, certes coses. És a dir, confiar que el pas dels temps ho aclarirà, no. Hi haurà un dia, que serà demà passat, que mos morirem, i tal vegada, aquests dos dies, mira, mon pare sempre ha dit, ho diu en castellà perquè és argentí, també ratlla català, però mon pare diu, si la vida són dos dies que no es pillen fin de setmana. I sí, però que cap de setmana tampoc ha de ser, tampoc ha de ser a costa dels altres, no? Sempre des de respecte, però que sigui bo. I clar, hi ha necrosi de moltes coses. Hi ha barcos enfonsats que romanen enfonsats i contaminant els fons de la mar durant molts d'anys, i tal vegada podria baixar qualcú i faranet. També una metàfora.

desodorat. Aspires a una llarga i sana vida avorrida, cuidada amb l'únic objecte d'evitar la mort. Perseguint aquesta fita impossible, t'esgotes i

Vols perfum de la contemplació serena. Ja no pots fer ni una passa. Quan pretens moure't, turista intoxicat, no pots anar més enllà que d'aquí cap aquí mateix, transparent, planificat, previsible. Se't veu nerviós, sues i supures d'una quietud obesa. Treballes com els ases de les sínies eixutes. Envermelleixes en comptes d'envellir i mai et faràs gran, sinó que et pensiràs digital i estantís. Tot ho consumeixes ara, tot és rendiment i angoixa ara, i la teva llar apagada és un trist ara fred de silents miralls enfrontats. Et manca la possibilitat de la bellesa, i per això també de la bellesa i de la vida. Sí, sobretot et manca la vida.

0: és tot plegat una crítica als valors dominants en les societats postcapitalistes o és només la constatació d'una realitat? És a dir, quina intenció hi ha darrere? És a dir, constatar només o constatar i a partir d'aquesta constatació criticar?
1: Sí, constatar, criticar i transformar, perquè crec que la paraula té aquest valor transformador. Les societats capitalistes, com he dit abans, tenen tot un seguit d'oportunitats, però no els hem de canonitzar. Ens estem carregant el planeta, estem perpetuant valors masclistes que venen de molt enrere i que es reinventen en noves màscares. I tenim problemes socioeconòmics que novament perpetuen l'explotació dels pobres i l'enriquiment només d'uns quants, i aquesta dialèctica atàvica de l'amo i l'esclau encara es veu a dia d'avui i té ressonàncies a les portes de casa nostra. El preu dels lloguers, tots els problemes migratoris, de canvi climàtic... No, tenim molt de fronts per resoldre, i fer-ne consciència és treballar el canvi. Tan senzill com això.
0: Mm-hmm. El filòsof que fa poesia s'evidencia la corrupció de la matèria de manera força explícita a partir de l'ús que fas d'alguns conceptes que pertanyen a l'àmbit filosòfic. Apareix la Aletheia, Atropos, el Desseny, Kairos, els he pronunciat també com he pogut, que evidentment per qualcú que encara no hagi llegit aquest llibre o que gràcies a aquest programa decideixi fer-ne una relectura, a veure, que apareguin aquests termes, no us hem de fer aturar, sinó que és tot el contrari, i per pensar a vegades hem d'emprar terminologia apropiada i pensar, és un exercici en què hem d'aprofitar allò que ja han pensat altres abans que nosaltres.
1: Sí, vam a casa meva, sempre hi havia el diccionari damunt la taula. Quan un li agrada llegir, surten, per sort, afortunadament, perquè qualsevol lector és una persona afortunada, tot de vocabulari que desconeix. I això me passa igual, perquè per jo l'exercici de les escriptures, a la vegada, un exercici de lectura. No hi ha massa, el primer lector d'un poema és l'escriptor, no? I va així. Trobar paraules noves, per un, és un... No? Una satisfacció, jo ho veig així. I si hi ha conceptes que han estat emprats en altres idiomes, en altres temps, o en el mateix temps d'un, però que signifiquen i ajuden a fer allò que hem dit, de que la poesia pugui dir coses que encara no han estat dites i d'una altra manera, jugar a entendre que l'Aletheia és el desvetllar, el treure, llevar el vel de la ignorància per donar llum damunt una cosa i és sinònim de veritat, conèixer que Atropos és una de les tres moires fies de la nit que fa

0: que la vida humana sigui com sigui, no? Representen el destí. I Atropos és la que talla el fil, no? La que acaba, que representa la mort, no? Perquè talla el fil. Saber que Heidegger, per molt nazi que fos, introdueix el concepte del Dasein, que és el sèrie allà, no? I reconfigurar aquesta significació de jo com una identitat instal·lada en el temps. I, bueno, són coses que et fan pensar, no? Kairos, que és aquell concepte del temps viscut en un sentit més humà, no? Bé, i que significa moviment, també, no? Que viure és moure i ser mogut. Bueno, no sé, crec que l'experiència poètica no s'esgota només amb el sentiment immediat, sinó que l'exploració conceptual d'un poema, tal vegada un poc més difícil de llegir, aquest petit repte de, tal vegada, haver de prendre un diccionari, que avui el tenim en el mòbil, més fàcil que avui, amb intel·ligència artificial, només hi falta que surti qualcú i tu cridis Urea, signifiques... T'ho diu en veu alta, fins i tot, no fa falta ni que ho escriguis. És plaent, és senzillament part de joc literari que li dona qualitat. Algú pot pensar que és presumptuós. Mira, cada un té una opinió, però ja ho diuen, no? Que qui té una opinió és perquè no coneix la veritat, no? I, no, senzillament són paraules que ajuden en el joc, en el joc literari.
1: O bé, parlem d'un altre aspecte d'aquest llibre que tu també ja has apuntat i que també podem llegir el text de la solapa que hem citat abans. No hi ha plany, no hi ha autocomplaença, però tot i aquest pessimisme aparent, hi ha lloc per l'esperança. I podríem citar poemes com l'inicial Ars Vivendi o Pantarrell o el poema A l'Ample. I en aquest darrer, i jo no sé per quin motiu, m'imagino que perquè abans és un llibre que havia llegit, em sembla que ressonen algunes de les propostes que Josep Maria Esquirol exposa a la resistència íntima.

a l'ample. Com més et dins se't clavi el gatzori, com més ufanosa et brolli la sang, més tendra la vinya et brotarà de la gola, més dolços els fruits de la ploma i del llamp. Platja, pins, mates llentriscleres, sargantanes, nuesa, un vers, esparrais, caseta, tèquina, fogassa, havaneres, pirates, morets, morenes, moreres, set salres, lluna d'estiu, caderneres, guitarra, amics i vi blanc. Que no per podrit fang t'esquitxin els dies, ni per agra la fel d'un demà d'aeroports, per oberta romangui la nafra, o per molt que s'oblidi el record. Platja, pins, mates, llentriscleres, sargantanes, nuesa, un vers, esparrais, caseta, tèquina, fogassa, veneres, pirates, morets, morenes, moreres, set salres, lluna d'estiu, caderneres, guitarra, amics i vi blanc. Com més a prop se t'atraquin hores, com més et cremi la rutina del bram, desfua la gent de roí, cala foc a l'auca i no deixis de cantar. Platja, pins, mates, llentriscleres, sargantanes, nuesa, un vers, esparrais, caseta, tèquina, fogassa, veneres, pirates, morets, morenes, moreres, set salràs, lluna d'estiu, caderneres, guitarra, amics i vi blanc.

0: com haurien de viure, essent en el temps, o, com és apuntat fa un moment, com ho haurien de fer perquè hi hagués vida abans de morir.
1: Sí.
0: I no deixa de ser fer-ho així en el món en què vivim, una forma de resistència. Viure és resistir.
1: Sí. Resistència íntima és el llibre que m'hagués agradat escriure. És una referència bibliogràfica per això i també pels meus alumnes a qui els hi faig llegir, de vegades, en Esquirol. Com haurien de viure a l'ample, no? Com diu aquest poema, haurien de viure sense la sensació de necessitar vacances? Hauríem de viure trobant-nos amb la gent, amb les ganes de fer-los una abraçada quan ens trobam, somrient de debò, no somrient quan no cal, lluitant per trobar solucions quan això no és així, i probablement sense tants objectius i amb més essència, no? No cerca tant la quantitat com la qualitat, no voler fer tant de més, sinó fer-ho bé. I trob que qui més qui manco sap de carall, no? Tothom, quan tanca els ulls i se'n recorda d'un moment, no? On va tenir el cor ple. Jo, en els meus alumnes, moltes vegades, perquè estan plens de dubtes i se'ls demana que pensin més en el seu futur que en el seu moment, perquè probablement l'adolescència fa nosa i no mos agraden els joves, no? Ja no li agradaven a Plató, avui només ratlla Plató, però Plató deia que els joves eren de la seva generació del segle IV abans de Crist, eren una generació ja perduda i que la humanitat ja se n'anava a nord. I això continua sent així, els joves fan nosa, perquè els joves són així. I ells me diuen, i què tri? Què faig? No? Te miren a tu i veuen un professor de filosofia i diu, com ha arribat aquí? O què faig? I jo els dic, mira, tria amb el cor. El seny te dirà una cosa i el cor te'n dirà una altra. Si tries el seny, sempre tindràs el dubte de si el que vas triar era bo. I si tries amb el cor, no tindràs aquest dubte. Probablement t'arrepentiràs d'aquella decisió al cap d'un temps i en triaràs una altra. Però és que no hi ha dreceres. No hi ha dreceres. El que sí que hi ha és la possibilitat de viure de manera autèntica o no. Un pot fer com un estrus i posar el cap dins en terra i fer veure que aquí no passa res i esperar una vida millor. I després veuràs què passa. No? I què li passen els que estan amb tu? És un repte, és difícil, perquè implica tenir molta assertivitat, saber dir que no, saber dir que sí, no? I una línia recta, que deia Nietzsche. No? Nietzsche deia, la vida és un sí, un no i una línia recta. I és això, atrevir-se a viure des de la majoria d'edat que implica ser una persona humana i conviure, per favor. No? Com diu Esquirol, que no hi ha res més deshumanitzant que la fredor entre persones. Fer veure que els altres no t'importen una merda, perdó per la paraula, però no implicar-se. Quan un va pel carrer o quan un és a la feina i des de la crítica o la supèrbia o la ironia, sempre el que vulguis, però el rebuig de l'altre, no hi ha res. Vull dir, l'Holocaust nazi neix de això, de fer veure que els altres no importen. Sí que importen, i de fet importen perquè el teu goig, el teu benestar, la teva felicitat depèn dels altres, i és així, encara que sembli que la societat consumista te fa veure que és que no. Si tu te'n pots anar de vacances, és igual si salta no. Sí, no és imba, no? I no va així, no va així.
0: Molt bé, ara canviem un poc. Bueno, parlarem molt breument d'alguns aspectes del com, no del què. Alguns aspectes de la teva poètica que m'agradaria destacar. Serà un apunt molt breu, però bueno. Jo m'ha semblat, per exemple, trobar una certa tendència en els teus poemes emprar allò que s'anomena un epifonema, és a dir, un vers final o un parell de versos finals que són conclusius, és a dir, un poema reflexiu, però que arriba a una conclusió final que es pot expressar d'una manera contundent, fins i tot, i sintètica. També crec que optes per una poesia poc formal, no hi ha mètrica, no hi ha rima normalment. Hi ha fins i tot, jo crec, que una contenció, és una poètica de la contenció pel que fa a figures retòriques, tot i que, evidentment, n'hi ha i són fàcilment reconeixibles. I en aquestes figures el que dominen són imatges de molta potència, crec jo. I imatges que ajuden a destacar d'una manera lírica aquelles idees que vehicules, aquella reflexió que proposes al lector. M'imagino que ja hem apuntat la resposta abans, però és la teva, m'imagino, una poesia en la qual el què és molt més important que el com, no?
1: El com està en el servei del què, sí. És així, té més pes el què. Jo vull que la meva poesia arribi. I respecte molt a qui ho fa diferent, no, només faltaria, és una qüestió d'estil propi, que prou feina me la dur jo a tenir un poquet d'estil propi, un poquet meu. És així, com has descrit. Procur que hi hagi contundència, que hi hagi qualque hòstia a la cara, elements inesperats, i m'hi troc còmode així. Perquè tal vegada un altre emprarà la mètrica perquè aquell ritme acompanyi un missatge i jo ho respecte, però no ho sé fer, ja està, ho faig diferent. I però sí que he pres molta atenció que hi hagi musicalitat. Jo dic que el poema en veu alta moltes vegades i el corregeix moltíssim. De fet, en jo hi va haver una transformació quan vaig començar a escriure amb ordinador pel fet que podia esborrar ràpid, perquè la goma d'esborrar no era prou ràpida i escriure de seguit damunt el paper, que és el que feia al principi, m'enquistava una paraula ja marcada, llapis o bolígraf, ja condicionava l'arquitectura d'aquell desvers i de l'estrofa. I en canvi, l'ordinador, com que tot és molt més ràpid, això sí que me va permetre anar trobant. Jo me fixo fins i tot en la forma, com queda el poema, si hi ha un vers massa llarg i me fa nosa, o m'agrada que sigui massa llarg. I sincerament, m'és igual quantes síl·labes té o on té la síl·laba tònica. Sí, la musicalitat interna que té quan jo el dic en veu alta, això me funciona perquè va compassada amb les imatges i amb la imatge que poema escrit es reflecteix damunt el paper i de vegades separes les estrofes per idees, però de vegades també per moments, de vegades també perquè jo vull que el lector pensi i li dona aquell espai o senti, no? El mateix. I sí, juc amb la llibertat que la poesia permet i això no vol dir que potser un altre dia faci sonets. M'assemblen, jo en llegeix molt i ho admiro i m'agrada i crec que moltes vegades funciona, però també pens que de vegades és un obstacle. Hi ha poemes que els llegeix en mètrica i dic, ai, me fa nosa, queda massa dolç, que el missatge no és dolç. Bueno, és molt mal de fer que un poema rimat tingui, és un art, tingui pes i això m'acosta més. I ho faig així, que me va més bé.
0: Acabarem ara aquest recorregut per corrupció de la matèria amb una pregunta trampa. Si ara haguessis de recomanar el teu llibre a un lector potencial, què li diries? Què l'hauria d'empènyer a agafar-lo, a comprar-lo, a treure-lo d'una biblioteca, etcètera, a tenir-lo, i a obrir la primera pàgina i començar a llegir-lo?
1: Jo el primer que li recomanaria és que se'n vagi a una platja que deixis llibre allà on te l'hagi vist i se'n vagi a la platja i visqui tranquil. Però si insisteix en llegir-lo, li recomanaria que exercesqui el dret que té tot lector de fer el que li doni la gana amb un llibre. Perquè hi ha moltes situacions en què un pot agafar un llibre des de moltes necessitats diferents i jo el que li diria és que no prengui cap tipus de prejudici, que s'ho passi bé, que l'empri, que ho etgi, que el llegeixi en profunditat, que s'hi aturi o que no s'hi aturi, que si no li agrada que ho expressi, que si alguna cosa li incomoda, que et sentin la llibertat de sentir-se incòmode, que, no? Bueno, que sigui un espai de llibertat, li recomanaria això, que provi d'assumir el repte d'intentar entendre's a través de la lectura, que s'emmiralli, perquè jo crec que les lectures són emmirallaments, no? L'autor d'un llibre és el lector. Així com el primer lector és l'autor, és realment qui construeix els poemes és lector. I jo que sé qui és el lector. Jo no conec l'autor dels meus poemes.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb Carles Minuchin del seu llibre Corrupció de la matèria, la lectura del qual convidam a retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat al nostre convidat que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'autoria illenca. Quina és aquesta recomanació que m'ho fas?
1: Bé, me va ser un poc difícil triar perquè no vull que aquesta recomanació tampoc sigui entesa com el millor llibre que jo penso que s'hagi publicat, sinó senzillament la darrera de les curiositats que ha arribat a casa nostra, que és aquest llibre que es titula Menorca desapareguda, que és una coautoria entre Laura Piris, Néstor Cladera i en Joan Pau Salort, que a través de els seus anys de feina a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca, i dins d'aquesta col·lecció Illes Balears desaparegudes, però aquest desaparegudes hi és d'altres indrets, dels territoris dels països catalans, i és molt interessant veure Menorca com era a principis del segle XX a través de les imatges i algun text explicatiu que tal vegada ja el faria més extens perquè un s'hi endinsaria, no? M'encantaria poder passar-hi uns dies dins cada una de les fotografies que s'hi troben i de tot d'una sembla que són carrers buits i que no hi ha massa cosa i s'estanques i de més, però és que jo m'hi perd. Jo m'he passat hores observant, mirant, la imaginació vola i un aprèn coses, com per exemple sus que feien els menorquins de les platges. A la platja no hi anava ningú, només hi anaven tal vegada un diumenge a fer una bereneta, però en hivern, perquè en estiu feia massa calor i hi havia massa feina, sobretot al camp, i en hivern, i tothom se'n diu menjava i vestits ben mudats, no? Els menorquins s'anaven a la platja a fer la bereneta. Evidentment ningú sabia nedar. No, a la platja no hi anàvem a nedar, no? I això em va xocar molt perquè no ho coneixia. No sabia això, perquè sàvia meua sí que hi anava a nedar, no? I tal vegada, quantes menorquins reivindicant poder fer ús de les platges sense tant de bordell i sense tanta massificació, és perquè tal vegada volem viure com a turistes sense ser turistes, però són els turistes els que incorporen aquesta cosa que mos agrada tant d'anar a nedar a la platja. I res, me sembla molt curiós i me va fer pensar, no? A vegades sus que hauria de fer un menorquí de la platja és no anar-hi i fer més feina a la terra i cuidar més el patrimoni. Bé, no ho sé, és una exageració, perquè evidentment no vivim aquest temps, però bé, és un llibre molt ben fet, molt cuidat i enhorabona en els seus autors.
0: Fantàstic. Ampliem cercle i a continuació hauríem de parlar d'una obra, diguéssim, del conjunt de la literatura catalana. I en aquest cas també dus una obra d'autoria col·lectiva, no?
1: Sí, molt col·lectiva, perquè es tracta en aquest cas d'una antologia, però la importància aquí no rau en els autors, sinó en la temàtica. És una antologia dirigida per Anna Gual, que és una poeta de Vilafranca del Penedès, amb qui tenim amistat. El que ha fet ella és recopilar tot un conjunt d'autors de parla catalana, d'arreu del territori, per tractar un tema que era tabú i que ho ha deixat de ser, que és la mort perinatal, no? Es titula Jo tinc una mort petita, a partir d'uns versos de Vicenç Andrés Estellers, que és un dels poetes que obre aquesta antologia, i tots els poemes ratllen del sentiment entorn a la pèrdua d'un fill abans o en el moment de néixer. I és un llibre carregat d'emoció, carregat de veritat i valent, no? I que respon a el que jo m'agrada de la literatura, que transformi el món, que se'n pot ratllar, se n'ha de ratllar de la mort perinatal. No hauria de ser mai més un tema tabú, són fills i filles de tanta gent, I ja està bé d'amagar un fet tan a la vegada tràgic, però real, que succeeix i que forma part de sa vida de moltes persones que jo m'estim. I bé, és meravellós. Casualment, quan Nana va demanar a tots els poetes a qui va tenir accés per demanar si havien escrit el poema sobre aquest tema, jo hi ha un poema de Granit que es diu Polisario, on hi parla i se m'hi va... I estic inclòs també dins antologia, però no és per això, per tema que el duc, sinó perquè com a conjunt el sentit unitari d'aquesta obra el fa un llibre diferent, especial. No és un llibre de poesia més. Hi ha moltes veus consolidades i d'altres que no són tan indiscutibles, no? És a dir, i som jo, que podria no ser-hi, però hi tenia una Margarita Ballester que és imprescindible, no? Són veus poètiques que conviuen entorn a un tema que troc que és molt polit, que se'n pugui ratllar i reivindicar.
0: I acabarem amb una darrera recomanació, en aquest cas pertanyent al conjunt de la literatura universal, i crec que vens amb un clàssic, no?
1: Sí, quan un pensa en la literatura universal ja pensa en aquests llibres que de qualque manera li han canviat la vida, i això me va canviar la vida, L'illa del tresor de Stevenson, de Robert Louis Stevenson, que sí, que jo me va transformar com a lector. Jo només havia llegit literatura juvenil, per dir-ho així, i jo devia tenir 13 o 14 anys quan va caure L'illa del tresor a les meves mans i vaig veure que hi havia vida més enllà de Harry Potter, que molt bé. Harry Potter, jo m'ho passava molt bé en 12 anys, en 11 anys llegint Harry Potter, perquè així quan anaven sortint els llegia, però vaig veure que on podia anar-se'n al Carib a fer de pirata, saps? Amb un llibre i me va obrir els ulls. I el recomanaria a qualsevol persona de qualsevol edat que pugui llegir L'illa del tresor. Per favor, si no ho heu fet, llegiu-lo.
0: Fantàstic. Arribam així al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades. Esperam que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, especialment Corrupció de la matèria, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Carlos, per acceptar de participar-hi.
1: Gràcies a tu, Isma.
0: I moltes gràcies als oients per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

cucs es cursen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies, que encara estem en el mes d'agost.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: De petit ja m'ho digueren, ets un noi molt descarat.

Sa cara es perd un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo recordo moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Caramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sa Caramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. res, un grup nou, un grup de gent molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta és la primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bontemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenim més sort que jo, perquè jo de canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntàveu aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, sí.
0: Supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument tu?
1: Jo sóc la guitarra,
0: vale.
1: I bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Benvingudes i benvinguts. En el món de la literatura està ja tot dit. Vull dir que des de la creació de l'escriptura, per allà en fora, a Mesopotàmia, resulta molt pretensiós afirmar que després de més de 5.000 anys hagin aparegut noves històries. Estem escrivint sempre les mateixes coses, repetint-les una vegada rere l'altra. Comèdia, tragèdia, romans o sàtira són els patrons universals amb els que es poden resumir aquestes històries. Fins i tot Aristòtil només n'admitia els dos primers. La nostra feina com a escriptors és intentar mostrar aquestes coses d'una altra manera, des d'una altra perspectiva. Cercar l'originalitat, a no ser que siguis un puto geni, sols te conduiran al fracàs, i el fracàs ja és prou present sense la recerca d'aquesta originalitat. Lo que és nou som nosaltres, la nostra visió, la nostra veu. Per aquest programa d'avui, duim una d'aquestes extraordinàries excepcions, una obra original amb majúscules. Avui, a Biblioteca Fric, me'n record de Joe Brainerd.

I començàvem escoltant els White Stripes, amb We're Going to Be Friends, una mirada nostàlgica a la innocència dels dies d'escola, a través de l'amistat entre una lota i un al·lot. Cançó, a més, que mos dona una pista de cap a on aniran els tirs. Abans de recordar aquesta obra, anem a donar uns apunts de la vida de l'autor, perquè Joe Brainard va exercir eminentment com a pintor. Vull destacar les seves influències inicials, Warhol, Jasper Johns i expressionistes abstractes en voga en aquells anys a Nova York, capital de l'art modern. I també vull remarcar la seva amistat amb els poetes Dick Gallup, Ron Paget i Terry Berrigan, aquests darrers dos editats a Criller 71, membres de la segona generació de l'Escola de Nova York, una escola poètica que solia col·laborar amb altres disciplines artístiques i amb els qui va fundar la revista d'art i literatura The White Dove Review.

me'n recorda cigarros de xocolata que semblaven ceres. Me'n recorda que m'encantava la massa de galetes crues. Molt bé, ara imagineu que teniu una idea. Una idea aparentment senzilla. Tan senzilla que passa desapercebuda per totes les ments creatives que t'envolten. Tan senzilla que si un dia t'apareix, l'esborres tot d'una, perquè te sembla absurda i que ningú li en faria cas. Tan senzilla que quan la veus materialitzada per un altre, que ha tingut la valentia de dur-la a terme, te fustigues d'incredulitat dient-te com és que no ho vaig fer jo. Me'n record, és aquesta idea que es converteix en una obra d'art

Si Nacho Vegas canta Noches de verano en la casa gris en una cançó, Brian Art ho fa en tot un llibre. Me'n record, publicada el 1970, és un llibre de memòries que no és de memòries. És una autobiografia que no és una autobiografia. És una novel·la que no és una novel·la. És un poema que no és un poema. És una obra inclassificable. Mitjançant frases curtes, totes començades amb me'n record, sense principi i sense final, una obra inacabable, mitjançant imatges i pensaments, amb una escriptura quasi automàtica sense estil, recordem es pel part de Warhol, una escriptura que deu molt en el jazz, amb variacions de temes, canvis de to, dissonàncies, Brian Art construeix un originalíssim autorretrat i retrat de la cultura i imaginari popular dels 40 i 50 dels Estats Units.

Me'n recorda ficar-me molt a poc a l'aigua massa calent. Me'n recordes els llençols freds a l'hivern.

on es llibre trobaran confessions valentes, ses ereccions a l'escola, la recerca de la identitat sexual, confessions sobre la seva homosexualitat, un lirisme precís, la sordidesa de les estacions de busos, els dissabtes de béisbol, els capvespres dels diumenges, moments d'innocència, parts ocultes de la memòria, sabors, olors, llums. Una obra venerada per grans escriptors, Paul Auster,

d'aquesta sublim manera. Petits trossos de quotidianitat que van ser viscuts i compartits i després oblidats. Que de repent tornen per atzar o perquè han estat buscats entre amics una nit. És qualque cosa que vam aprendre a l'escola, en una cançó, un escàndol, un eslògan totalment banal, que per un miracle és arrabassat de la seva significança i és retrobat per uns instants, provocant uns segons d'una impalpable i petita nostàlgia. Me recorda les estores màgiques i de genis i d'intentar pensar quins serien els meus tres desitjos. Me'n record de demanar-me com ho fan les tortugues.

me'n record, és meravellosa i senzillament única. I fins aquí la recomanació d'avui. Vos deixam amb The Suburbs, dels grandiosos i èpics d'Arcade Fire, mentre nosaltres anem a passejar pels carrers de la infantesa, on ni neva ni plou. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta!